Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en El Viaje a Ninguna Parte.
2: El Viaje a Ninguna Parte, con Nuria Cachán.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Radio Montornès, Espai Lounge.
2: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també en registra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada, poc després sana i estalvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria a la Veda, o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera, una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Aquí estem per compartir el matí. El Miquel Zafra i la Núria Catxano us acompanyarem fins les 12 del migdia. Avui, dilluns 21 del 9 del 2026. És estrany perquè habitualment aquest era el dia festiu i és estrany doncs estar aquí avui. És el primer any des de que jo recordi tota la meva vida que havia estat aquest dilluns festiu, però ja sabeu que aquest any es va decidir canviar per divendres. Re, al final hem tingut 3 dies igual, no fem 14 dies de vacances com algunes persones diuen, no? Allò de mira, se cogen el viernes i así cogen toda la semana de antes y toda la de después. Pues no, la veritat és que no. Són 3 dies, toqui com toqui, dona el mateix que sigui divendres que dilluns, i aquí estem fent la nostra feina. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Oh, bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com va aquesta ressaca?
1: Doncs mira, bé, jo la veritat és que ressaca poca. Crec que el dia que més tard em vaig anar a dormir va ser divendres, que vaig anar a les 2, vull dir que tampoc. Però bé, la veritat és que ha estat una festa major molt entranyable, amb molta activitat, amb molta música, amb molt soroll, amb molta gent al carrer, amb molta alegria, molta diversió. La veritat és que hem tingut de tot. I dic soroll perquè dissabte a la nit, mireu, no escoltàvem la fira, però sí escoltàvem el circuit de Catalunya. Oh, el gran dios de tot arreu. I és que quan rugen los motores, doncs no hi ha res més que motors. I clar, toca molt els nassos tota la nit. Perquè clar, hi ha molta gent que diu es que os quejáis por todo. Mira, vete al circuito i lo disfrutas tu. Que els que volem descansar, el que volem és descansar, no? I és gros, jo crec que molt gros, que estiguem a Montornès, que no escoltem la fira ni els concerts i que escoltem el circuit. A mi em sembla brutal. Però ja sabem, com nunca llueve a gusto de todos, doncs és el que hi ha. Però no parlaré més d'aquest tema. Ja vam passar les 24 hores de dissabte i fins les 12 de diumenge amb el circuit. I res, el que sí que vam poder gaudir molt és de totes les activitats de festa major, que enguany han estat moltes, molt variades. La gent un any més ha sortit, s'ha volcat al carrer. Vam escoltar el Siderland. Jo no vaig anar, ja a la zona de concerts ja m'agafa una mica gran a mi, però sí que vaig estar al Guateque, vaig estar al Sarau amb el Tapeo Sound Sister. Vull dir, bé, hi ha hagut moltes activitats per tothom i res, com deia, també va haver-hi algun bar que es va muntar una sessió de DJs diumenge a les 4 de la tarda per tocar també els nassos, perquè clar, si venim de tota la nit de festa i més festa, doncs al final, ostres, una mica de descans també, no? La migdiada de diumenge per sortir a acabar de celebrar la festa gran. En fi, com dic, nunca llueve a gusto de todos. Serà que m'estic fent gran. Miquel, tu molta música però no dius res. Què?
2: No, jo has estat escoltant.
1: No he vingut
2: a la festa major, aquest cap de setmana.
1: El Centre Cultural Andaluz amb la seva paella, que va vendre els darrers tíquets, també allà va haver-hi DJ, sessió de DJ, i en acabar la paella i en acabar el pica-pica i les tapes i tot allò, va haver-hi sessió de DJs fins a ben entrada la tarda. Vull dir que festa a tot arreu, diferents punts del poble. I la veritat és que hi ha hagut moments molt entranyables.
2: La crema de l'Ajuntament.
1: A mi em va agradar. A mi sí que em va agradar. L'any passat per mi va estar una mica fluixa, però aquest any van estar 13 minuts allà de tacatacatacatacatà. I la veritat és que sí que em va agradar. Després, clar, com que no tenien el pregó, el sistema va canviar una mica. Es va fer el ball, allí va ballar tota la imatgeria que tenim. Això es fa una mica llarg fins que arriba la cremada, però bueno, forma part pues, del seguici, de totes aquestes coses que formen part de la festa major i que ho va presentar el Ramon Altimira, com sempre, que ho fa molt bé. Va estar reivindicatiu, vull dir que... Bé, com sempre, va acabar la cremada i tothom es va marxar cap a la fira, cap al Guateque, a sopar, a canviar-se de roba perquè començava a fer fred. Clar, ja les temperatures han canviat també i Montornès a la nit té molta humitat. Jo divendres vaig tenir que marxar perquè vaig sortir sense jaqueta. Clar, per la tarda feia molta calor, surts de casa amb aquella calda que no saps on ficar-te. I a les 12 de la nit el relentí aquest de la natura et deixa que van marxar perquè no podien més, vull dir. I així ha estat totes les nits, la fira tutti pleni i espero que tothom estigui content. Els Diables, com sempre espectaculars, vam veure el recorregut també de dissabte. I els gegants, doncs, fins i tot van fer un ball allà al carrer Palau d'Ametlla que tothom es va afegir a ballar amb els gegants. Jo crec que ha estat una festa molt completa, que hem de donar les gràcies a tothom que s'implica, sobretot a les penyes, que han estat una altra vegada a l'altura, als Diables, als Gegants, a totes les associacions que s'han volcat en que la festa sigui total i absoluta i que els montornesencs i montornesenques estiguem orgullosos de la nostra festa major. Re, ara haurem d'esperar cap a Sant Sadurní, que la tenim a tocar al novembre, vull dir que d'aquí no res estem un altre cop en festa. Y la veritat és que hay que ver lo que nos gusta una fiesta, ¿pa qué lo vamos a negar?
2: Escolta'm, Núria, què tal el pregó?
1: Jo al pregó no vaig a...
2: No vas estar?
1: No vaig estar.
2: Tenim aquí el pregoner ara mateix. Vols que el vagi a buscar? No el vols
1: No, perquè ja hem parlat amb ell diverses vegades.
2: Parlar prèviament, però no després de fer el pregó.
1: Porta'l, a veure si vol parlar.
2: Bueno, em comenta la Mireia que tenim aquí a redacció que ara ens comentarà ella el tema del pregó.
1: Em sembla que la Mireia va estar a tot arreu i sí que és veritat, jo dijous...
2: Sí,
1: no...
2: ja la tenim treballant aquí a redacció,
1: clar,
2: per fer-nos tot un resum
1: de la festa,
2: intensiu de la festa.
1: Jo dijous a la tarda vaig estar fora i no vaig poder assistir, però vaig veure també imatges i la veritat és que, escolta'm, com que ballava les noies de l'Acadèmia de la Paqui, Estudio Maestre, clar, això doncs és també una de les coses que agrada molt al poble i que tothom s'apropa, i en acabar la representació de tota aquesta canalla que balla també, perquè l'escola de la Paqui doncs té té ja una experiència i un bagatge, i la Paqui és molt exigent amb la canalla, i la veritat és que veiem balls espectaculars. Clar, en acabar això va parlar l'alcalde, es van fer els parlaments i va parlar també el Miguel. Però la Mireia sí, ens porta tot això i més qüestions. I re, i aquí estem, Miquel, un dilluns no habitual, fent-lo habitual, perquè sembla ser que a partir d'ara serà així. I res, si et sembla, anem a començar una mica, no?
2: Doncs vinga, comencem.
1: Sí? Doncs va, us explico que avui, dilluns 21 de setembre, com que tornem a la normalitat, doncs a les 6 de la tarda s'inicia el curs escolar als TFA, a tots els TFA de Catalunya. I aquí a Montornès es fa aquest acte de presentació que fa el Ramon Minguell, que és el director del TFA, i doncs fa una presentació del professorat, allà està l'alcalde, hi ha alguna persona d'inspecció i també participants. Inauguraran aquest nou curs a l'alcalde i el Pere Salvador d'inspecció, és inspector del centre. Hi haurà tastet musical, música en directe de gent de l'escola de música, i es farà la presentació i a partir d'aquí doncs comença el curs de l'escola CFA Adults Marinada, i totes les persones doncs, que potser no han arribat, a lo millor encara queden places, podeu apropar-vos i parlar amb el Ramon, que us donarà tota mena de detalls. Bé, avui també segueixen les inscripcions per al primer trimestre dels cursos de català per persones adultes. Avui, 21 de setembre, li toca el torn al nivell C2. L'alumnat nou interessat en fer formació cal que presenti el certificat acreditatiu del seu nivell o bé faci una prova de nivell. Caldrà sol·licitar-lo doncs, en un calendari que havia previ que la Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística, ja ens havia explicat aquí a la ràdio, però si hi ha places als cursos de català que es fan a Montornès, doncs hi esteu interessats, apropeu-vos i informeu-vos, perquè segurament que si hi ha places estareu a temps. Per consultar els cursos que el Consorci ofereix a tota la comarca, doncs entreu en línia i busqueu en el cercador de cursos aquells cursos que més us interessin de català. Bé, hi ha intervencions a Montornès per erradicar la canya americana a la llera del riu Mugent. S'estan executant actuacions en trams diferents, compresos entre el final de la planta Neda de la plana Can Vilaró, a l'altura de la deixalleria, i el pont de Montmeló, que hi ha sobre l'aigua barreix del riu Mugent amb el Congost. Els treballs estan finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ja us vaig donar a punt el dijous i avui us explico que aquestes setmanes la llera del riu ha experimentat una transformació i es veu, perquè jo he caminat per allà i la he vist, i hi havia zones on la canya americana i d'altres matorralls havien crescut tant que no es veia el riu, i amb aquesta neteja que han fet des de l'arrel es veu fins i tot el riu. Bé, a partir d'aquestes actuacions d'erradicació de canya americana que estaven programades pel Departament Municipal de Medi Ambient, ara la visibilitat és molt més àmplia. Es tracta d'una espècie, la canya americana, invasora, que té un gran impacte en negatiu en el medi fluvial. Les feines consisteixen en l'extracció i erradicació de la rizoma de la canya que creix sota terra, i la veritat és que fa una arrel gruixuda, forta i sobretot molt llarga. Impressiona, perquè ara està tot mogut i han tret tota aquesta arrel. Clar, no sé, perquè si la deixen allà segurament que això tornarà a sortir. Clar, la qüestió és treure l'arrel, però sacant-la, traient-la d'allà, no? Veureu el canvi. La veritat és que també s'han contemplat la plantació de 15 espècies diferents. Llavors, el treball va una mica més enllà de treure la canya americana. Més coses que volem explicar a l'Institut Vinyes Velles, ja sabeu, i si no ho sabeu, us recordo, que és un dels 100 centres prioritaris que seran climatitzats per la Generalitat. Sabeu que amb el canvi climàtic els alumnes de les escoles i dels instituts pateixen temperatures per sobre de lo habitual. Què és sobre de lo habitual? Doncs sobre de 30 ja és com agobio total. 35 és que no es pot aguantar. I penseu que aquest any hem tingut temperatures de 30 fins a 39 i en alguns punts de Catalunya fins a 40, 41, 42. Amb això s'ha de prendre mesures i la Generalitat comença a fer ja la climatització de centres arreu de tota Catalunya. Parlem del calor, però també hem de parlar del fred, perquè si no hi ha climatització, doncs tampoc hi ha calefacció. A l'Institut Vinyes Velles de Montornès és un dels 100 centres educatius públics de Catalunya que el govern ha situat com a prioritaris dins del pla per climatitzar les escoles i els instituts del país. Doncs és un pla que ha anunciat el president de la Generalitat, el Salvador Illa, i que preveu climatitzar 2.630 centres educatius públics a Catalunya abans de 2031, amb l'objectiu de millorar les condicions dels espais educatius davant aquests episodis tant de fred com de calor. La primera fase se centrarà en un centenar de centres considerats especialment prioritaris que rebran una inversió de 100 milions d'euros. Esperem que el nostre estigui aviat amb aquest condicionament tan necessari a les escoles i als instituts. I continuant amb les notícies d'àmbit local, Montornès reordena el finançament per executar les obres de la comissaria de la policia local i la seu de la brigada municipal. Les actuacions previstes es finançaran amb romanent i inversions financeres de manera sostenible. El ple, darrer ple, va aprovar diverses modificacions pressupostàries que permetran reordenar el finançament d'algunes de les inversions previstes per al 2026. El canvi principal afecta les obres de millora de les dependències de la policia local i de la brigada municipal, que deixaran de finançar-se totalment o parcialment amb el préstec que havia previst inicialment l'Ajuntament. La primera modificació aprovada redueix en 828.966,16 euros les inversions que s'havien de finançar amb crèdit. D'aquesta manera, el préstec previst per aquest exercici queda fixat en 3.096.834 euros. La reducció inclou uns 650.000 euros corresponents a les actuacions de la policia local i la brigada, que passen a tenir una altra via de finançament, així com altres partides d'inversió que es podran executar amb recursos provenients d'exercicis anteriors. De tot això en parlarem properament. I si anem a la comarca, doncs ens ha cridat l'atenció que el Servei de Ginecologia de l'Hospital de Granollers incorpora una tecnologia més precisa. El Servei de Ginecologia de l'Hospital de Granollers va realitzar fa uns dies la seva primera intervenció amb un sistema que es diu Da Vinci, una tecnologia que permet abordar procediments complexos de manera mínimament invasiva i amb elevada precisió. Aquesta tecnologia fa que el cirurgià treballi amb un joystick que té uns moviments molt més precisos. Això permet fer cirurgies molt més llargues amb millor qualitat. Ho explica el cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Granollers, la Marta Girbem, que ha dit que a la llarga també redueix el temps en les intervencions. D'aquesta manera, l'hospital amplia el programa de cirurgia robòtica. Fins ara només feien servir el sistema de serveis en urologia i cirurgia general. Així, aquesta altra, ginecologia, serà el tercera que adopta aquest sistema. Doncs endavant, perquè tot això ajuda i fa més fàcil doncs als metges aquestes intervencions. I com que estem a la comarca, Sant Fost de Campcentelles ha iniciat el procés per expropiar el conjunt monumental del Pou de Glaç de Can Donadeu. I és que l'Ajuntament diu que la conservació no és bona, tot i l'obligació que té el propietari de mantenir-lo. El ple de l'Ajuntament de Sant Fost va aprovar per unanimitat iniciar l'expropiació del conjunt monumental del Pou de Glaç de Can Donadeu, declarat bé cultural d'interès local, un becil, i actualment en mans de l'empresa propietària de la pedrera que hi ha a la zona. Al concret, s'han proposat l'expropiació de 14.000 metres quadrats de terreny que inclouen aquest pou de glaç, les antigues basses, els canals i les mines per on sortia l'aigua i el camí d'accés a aquesta finca. És un dels pocs pous de glaç que queden sencers, que no tan sols queda la base, sinó que queda tota la cúpula. És impressionant i l'Ajuntament de Sant Fost ha decidit iniciar el procés d'expropiació degut a l'estat en què es troba aquest glaç de Can Donadeu. I aquestes són algunes de les notícies que us porto en aquest matí 21 de setembre de 2026. Bé, avui és el Dia Internacional de la Pau. Cada 21 de setembre se celebra aquest Dia Internacional de la Pau amb una data per enfortir els ideals de pau i que es demana cada any un respecte de 24 hores de no violència i alto el foc. Doncs Dia Internacional per la Pau. A veure si ho fem efectiu. I també us diré que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Cada 21 de setembre se celebra aquest dia proclamat per l'Organització Mundial de la Salut. La malaltia de l'Alzheimer es considera la nova epidèmia del segle XXI. S'estima que de cara a l'any 2050 el nombre de persones amb Alzheimer pugi a 131,5 milions de persones que pateixin aquesta malaltia, l'Alzheimer. També us direm que avui és el dia de l'artista plàstic, el Dia Mundial del Paganisme, el Dia Internacional del Rock Progressiu, el Dia Internacional de la Biodiversitat i la Setmana Internacional de les Persones Sordes i la Setmana Europea de la Mobilitat. Avui és Sant Jonàs, Enar, Nuestra Senyora d'Enar, Ifigènia, Lutrudis, Dèbora i Mateo. A tots i a totes que tingueu un dia meravellós, que doncs aprofiteu per tirar cap endavant i sobretot el que sempre diem, que si hi ha alguna persona que avui també, a més de celebrar el dia del seu sant, està d'aniversari, com la Elisabet Sánchez, felicitats, el Luis Carralero, felicitats, doncs que tingueu un dia bo i tota la gent que ens estigui escoltant i estigui de celebració per molts anys. Nosaltres comencem, aquesta cançó l'escoltareu més d'una vegada aquí a les mañanes, però avui us la posem una mica perquè us feu una idea del que volem que tots tingueu a partir d'avui i de cara ja a l'entrada a la tardor, que la tenim a tocar. És Bonito Bonito i ens ho porta Tiago Navarro.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs atenció, perquè avui repassarem algunes de les propostes més destacades justament en aquest matí de dilluns. Tot el que ha passat durant el cap de setmana llarg, perquè hem estat de festa major. La nostra companya Mireia Toredo ens porta a moments de la Festa Major 2026. Avui és dilluns i un cop al mes tenim la sort de poder trobar-nos a l'Almacén. És la

0: Però també de la sensació que li deixa el tràiler de la pel·lícula que s'estrena la propera setmana. De tot això parlem amb la Clàudia Contreras, ens porta un poema de Federico García Lorca que té molt a veure en La bola negra i dos poemes inèdits que ella mateixa ha composat aquests dies d'estiu. Bé, tot això a l'almacén. I acabarem el programa d'avui amb el Miquel Zafra, que ens porta a la Marta Santi i estarà en directe amb nosaltres per parlar del seu darrer treball i també del proper concert que ens farà aquí a Vilanova. Tot això amb els Romanes. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès, avui dilluns. Anem amb d'altres qüestions. En aquesta ocasió tenen a veure amb el temps. Doncs avui és el Jordi Urios qui ens porta la crònica meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia. Avui les temperatures màximes en ascens a Barcelona i podrà ser notable a punts del prelitoral. Avui màximes de 35 graus a Igualada i Manresa, 34 a Rubí, 33 a Sabadell i Vic, 31 a Barcelona i Mataró, 30 de màxima a Vilanova i la Geltrú. Demà podrien baixar lleugerament les temperatures, però en general serà una setmana calorosa, amb valors elevats especialment a l'interior i al prelitoral, sobretot si pensem que som a l'última setmana de setembre. Les temperatures no començarien a baixar fins al dissabte. Pel que fa al cel, avui ennuvolat amb un augment de la nuvolositat de tipus alta a la tarda, el vent bufarà fluix de component variable a primeres hores, tendint després a bufar moderat de component sud al litoral, fluix de ponent a l'interior a les hores centrals. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila al carrer Major 55 a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència recordeu que teniu el 061, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
9: Las mañanas de Ràdio Montornès.
10: Cues a la AP7 a Sant Cugat del Vallès per accident i a la rotonda de dalt per avaria d'un camió. Tot això avui a la AP7 a l'altura de Sant Cugat es van complicar.

0: causa complicat la mobilitat. En aquest dilluns, el sinistre ha deixat només un carril obert en sentit sud i s'han arribat a registrar 19 quilòmetres de cua des de Mollet del Vallès. En l'accident s'ha vist implicats dos cotxes i un camió. Un dels cotxes ha bolcat i els bombers han rebut l'avís a les 6:29 i han enviat 4 dotacions al lloc dels fets. Tots els ocupants són fora dels vehicles i el Servei Català de Trànsit ha recordat que havien d'evitar tot aquests punts, la C-18, la B-40, la C-16 i la B-40 amb possibles rutes alternatives. Doncs ha estat un matí molt mogut a primera hora del matí i, com hem dit, amb retencions a l'AP-7 fins a 19 quilòmetres de cua. I abans d'ahir, perquè va ser dissabte, 5 homes vestits de falsos policies es van endur a un altre d'un cotxe a plena AP-7, a l'altura de Montornès del Vallès. Va ser dissabte a la tarda i la víctima es va localitzar després sana i estàlvia. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP-7. Segons avançava el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès. Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. A les imatges es pot veure com 5 homes vestits de negre amb la cara tapada i armilles reflectants amb la paraula policia escrita a l'esquena es van acostar a un cotxe aturat a l'autopista. Del cotxe en van treure un home de la part del darrere amb la cara plena de sang i el van, pràcticament desnú, i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment sense tants danys en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els 5 homes i esclarir les circumstàncies d'aquests fets que fonts policials atribueixen a disputes entre grups criminals. Bé, com us podeu fer a la idea, l'aturada en l'AP-7 a l'altura de Montornès i tot aquest quadre semblava una pel·lícula d'acció, però sembla ser que res més lluny de la realitat. I per altre costat, 7 propostes de docents per tornar a posar l'educació al centre. I és que la crida del president Salvador Illa ha fet un debat de país en matèria d'educació, coincideix amb les demandes dels mestres i professors d'un pacte educatiu estable. El resultat de l'informe PISA 2025 ha tornat a encendre totes les alarmes educatives. Espanya ha tingut els pitjors dades des de que es fan enquestes i Catalunya ha quedat fora per haver exclòs el 23,2% de l'alumnat que les havia de fer. Enmig de tota aquesta crisi, el president Salvador Illa ha fet una crida a obrir un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència i s'ha compromès a que s'inclogui, ara sí, l'objectiu de destinar el 6% del PIB a educació, però que necessita realment l'escola i quins consensos haurien de guiar el debat? Doncs la crida del president Illa connecta amb una de les principals demandes dels savis mestres, el grup d'experts que participen a la tertúlia del programa L'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. I en aquesta demanda no és cap altra que exigir un pacte de país estable en matèria d'educació. Sisena hora sí, sisena hora no. Mòbils, autonomia dels centres o projectes singulars que apareixin i desapareixin. El mestre i l'escriptor Jaume Cela i la psicòloga Montse Gurri coincideixin en el que el sistema educatiu està sotmès a masses canvis. Per això és necessari un pacte d'educació. Doncs sobre la taula, molt a debatre i compromisos que s'hauran d'arribar a establir. Aquestes són algunes de les notícies destacades avui.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Beautiful Day és la proposta que ens arriba U2 i de seguida connectarem per veure tots els dies bonitos que hemos tenido en esta fiesta mayor. Lo haremos con nuestra compañera Mireia Toledo. No os vayáis, enseguida més informació.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Las mañanas de Radio Montornès. Arriba.

0: Doncs hem deixat enrere la festa major i ara el que queden són records i sobretot moltes imatges, oi? Mireia Toledo, bon dia.
1: Bon dia, Núria, i moltes són.
0: també
1: queda son. Sí. Ja està, ja ha passat.
0: Ja ha passat.
1: No us poseu com una mica tristos que el que passa
0: sí,
1: a la festa major?
0: Sí, estic d'acord amb tu, perquè triga tant en arribar que després quan acaba dius, i ja està.
1: És com si acabés l'any un altre cop.
0: Sí, i de fet acaba l'estiu i acaba pràcticament tot, vull dir, la nostra festa major és com el comiat de les nits, de l'estiu, de la calor. No sé, comença de nou la temporada i...
1: Ja comença a fer fresqueta. Sí.
0: A veure, bueno, què ens expliques? Que has estat
1: doncs,
0: a tot arreu.
1: Gairebé a tot arreu. Sí. Bé, dèiem una mica, ja ho has dit, que ahir va acabar la festa major, que hem tingut una festa diferent, que va començar el dijous. Ahir vam tenir tarder, vam tenir botifarrada, vam tenir paella, vam tenir focs, però crec que un dels actes més esperats el diumenge de festa major és la dansa de la batalla.
0: Home, clar.
1: Doncs... sobretot després que l'any passat, no sé si recordeu, va ploure el diumenge, vam anar a la Carpa Polivalent en Sorraleta a veure aquesta dansa, que queda sempre una miqueta més deslluïda, no?, en comptes de la plaça. I a més vam tenir com un incident final l'any passat, llavors aquest any hi havia com molta tensió i ganes de treure's aquesta espineta, no?, de poder gaudir de la dansa de la batalla, i va anar tot genial, cal dir que així,
0: sí,
1: que va anar molt bé. Com dèiem, va ser a ple sol, de fet massa calor i tot a la dansa de la batalla ahir, però bueno, com sempre un acte molt emocionant, i és que van ser la primera dansa de la batalla de la Ingrid Fernández, que només té 20 anys i porta 10 a la colla de gegants.
0: Va començar jove.
1: Amb 10 anyets. Doncs ahir va portar en Bartomeu Sala. Nosaltres vam poder parlar amb ella i amb el Joshua Orellana, que un any més ha portat en Pere Anton de Roca Crespa.
2: Jo l'he viscut amb molts de nervis, sobretot amb molt de respecte i amb molt de... Buah! Voy a hacer el baile de la batalla después de... Jo porto 10 anys a gegants, jo vaig entrar en 10 anys, vaig entrar a la colla infantil, i ara fer la batalla amb els grans després de 10 anys, ja amb 20 anys, és un recorregut molt, molt profitós, molt, és molt bonic tot el procés, com van sortint els passos, com van sortir el ball, és molt bonic de veure i de sentir.
3: Bueno, al final és això, no? Sempre tens els nervis, sempre hi ha nervis perquè hi ha molt respecte per aquesta dansa. Si és membre de la colla, portes tants anys, com ella diu, jo porto els 10 anys també i, bueno, porto 25 anys a la colla ja. I el dia que no es tingui ni respecte ni nervis és quan s'ha deixat de portar de gegants, perquè no viuràs la dansa com s'ha de viure. Perquè els moments previs, tota la colla que es recolza, t'anima, i amics i famílies que sempre... Se'n van anar a dormir a les 6 o 7 del matí i estan aquí a primera fila, tal, és un ple d'orgull també.
2: Sí,
3: i més al teu poble, que és una dansa que és únicament fent un torner sempre.
1: Doncs molta emoció i nervis, ja havíem ballat, però imagineu-vos l'emoció que tenia dins del cos. I bé, i com dèiem, va ser el darrer dia de festa major, i nosaltres ens parlarem ara també amb la regidora de Cultura i Festa, que és la Mercè Jiménez, que ens va fer una primera valoració del canvi del dia festiu i va dir que era positiva perquè la gent ha respost molt bé.
4: Estem força contents perquè tot i els canvis que n'hi havia, no? Vam començar dijous amb el toc d'inici de la festa major, i la veritat que ha estat molt sorpresiu, la gent li ha agradat molt, o sigui, dijous dèiem encara ens queden 3 dies per endavant, ahir dèiem que és que encara ens queden 2 dies, o sigui que s'ha aprofitat molt, ha fet molt bon temps, les entitats han estat molt col·laboradores, ara acabem de veure la dansa de la batalla, no? I amb la trobada de gegants, la plaça plena de gent, i els actes han estat realment molt multitudinaris en totes les seves facetes. Les penyes, dues juntes noves, que han fet aposta per aquest dijous, per aquests canvis dintre de la programació, i bueno, ho han donat tot. A més, ho hem anat preguntant, allò que ens trobem amb la gent, i ha estat molt positiu. O sigui, la gent el dijous ja veu que hi ha festa major, ja suma, ja veuen que ve festa i s'ho prenen diferent. El dilluns sempre era un dia que era poc hàbil per poder fer activitats i no tenia tanta concurrència.
1: Doncs bé, si la festa va acabar ahir, vol dir que va començar abans, el dijous, amb un pregó, amb un espectacle de dansa i el fotocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès. Enguany, com bé dèieu al principi, el pregoner ha estat Miguel Santiago de Loyo, que és l'impulsor del projecte Montornès Ciutat. Al pregó, ell va explicar alguns dels anècdotes que ha viscut arrel d'aquesta iniciativa.
5: Al final ha sortit bé i estic molt content, és un privilegi ser un pregó, o sigui que si algú alguna vegada li ofereixen ser pregó del poble, ha de dir que sí, evidentment, perquè bueno, això no passa cada dia. Supercontent, eh? L'anècdota aquesta de la gent, o sigui, dels nens, no? que col·leccionen aquestes postals, no, mai m'ho pensava, no? No sabia qui seria el que col·leccionés aquestes postals. I resulta que també, bueno, això, que una noia truqui a la porta de casa teva perquè li faltaven unes postals, una veïna. Això, bueno, això és, et fa plorar, perquè de vegades t'emociona, això. I bé, això, que pari, que la gent comenti aquestes experiències i tot això també, jo aprofito i trec informació. I, bueno, i això, i el que he explicat aquí al pregó, que no estan aquí solament les postals, estan als Estats Units, a Rússia, a Bielorússia, al Japó i tot. Va dir una dona que havia viatjat al Japó i que volia enviar una postal a una família que havien conegut allà. I jo vaig quedar també, dic, ostres, és increïble, tio, la força que té, el mitjà de comunicació aquest, de la postal, encara.
1: A més de fer el pregó de la Festa Major, Miguel Santiago de Loyo també va signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament de Montornès i durant aquests 4 dies la sala d'exposicions de Can Saurina ha acollit una exposició amb totes les postals, una 70, que ja m'han dit que ha tingut molt bona acollida l'exposició també.
0: Bona. Fins ara, fixa't l'hora que és i encara venia gent a veure l'exposició i el Miquel ja està recollint. No? Vull dir que...
1: Sí, molt bé. I per cert, empata la batalla de penyes, eh?
0: Ah!
1: Que ho he mirat ara abans d'entrar, així que no tenim guanyador o tenim les dues penyes guanyadores. Això ja depèn com cadascú vulgui veure.
0: Molt bé. Doncs Mireia, com sempre, gràcies i tornem a parlar aquesta setmana.
1: Molt bé, adéu.
6: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
6: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat 2 accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb 2 turismes i un camió implicats ha deixat només 2 carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de truc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
10: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la PSAT entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. La història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques. Només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
6: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
5: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
6: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
5: El teu gest ho canvia tot.
6: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
5: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs tal com hem anunciat aquest matí, ja la tenim aquí, és la convidada del Miquel Zafra, la Marta Xanti, i parlem de Flama, però parlem de molt més. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Marta, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Avui amb sorpresa, que ens ha portat sorpresa, una sorpresa.
1: Sí, us la devia.
2: No és la convidada meva, és la convidada de les mañanes, la convidada del programa. I com diu, no ve sola, ve acompanyada del màster, míster... Didac Santi Esteban, que fa molta estona que no passava per aquí per l'estudi de Ràdio Montornès, que no ens visitava, no sé, deus estar molt ocupat. Didac, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Pues no tan bé com vosaltres, que us veig estupendos.
0: Igual que tu.
2: Igual que tu. Exactament.
0: No ens ha dit l'edat.
3: No, la veritat que m'heu sorprès, perquè continuo igual de canyeros, amb ganes de fer ràdio, i la veritat és que és un plaer tornar a estar en aquests estudis que...
0: Quant temps s'ha passat des de que el Didac segles. No ve a fer segles. Seccions?
3: Segles.
0: Home, però tu has seguit amb la teva música, amb la teva guitarra i ara amb ella.
3: Home, jo vaig néixer, com aquell que diu, amb la guitarreta. Hi ha fotos de 2 o 3 anys que
0: sí,
3: tenia la guitarreta.
0: Sí, ja ens en recordem.
3: I jo moriré amb una guitarreta.
2: I tant.
0: I a més bueno, a més has diria, contagiat mira, per... aquest poder de la música a la Marta i al Didac, a tots dos.
3: Sí, mai he volgut obligar-los ni res, però suposo que de veure'm allà a casa tocar, composar i tal, pues sí, al final veig que sí, que han agafat alguna cosa, però és que em superen. És que la Marta és excepcional i el Didac amb lo seu també, però és que dius, bueno, això és macro. O sigui, saps això? Que,
2: és un altre nivell.
3: Com la IA, que cada cop
2: sí,
3: va més. Pues, escolta'm, sí, ja estic content d'haver deixat aquests gens i que a més els superen, però més creix.
2: Bueno, pues avui la protagonista, com diu el Dida, que és la Marta. Marta Santi, benvinguda a les mañanes de nou. El primer que et volem preguntar, com va anar aquest concert d'aquest cap de setmana que has estat actuant a Barcelona?
1: Doncs sí, molt bé, ho comentàvem ara fora d'antena, que la veritat ens vam ficar el públic a la butxaca. A la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova ja hi hem actuat, és la tercera vegada que hi anàvem, i sempre volen que repetim, vull dir que això també és bon símptoma, no?
0: Home.
1: Perquè tenen ganes que hi tornem, hi ha un públic fidel allà que ens esperava, i com ja els hi vaig dir... Vaig fer coses que no faig en altres concerts, no? I vam tenir alguns moments especials i el que comentàvem al final vam acabar tots ballant amb una gran rotllana, una mica així, un pèl catàrtic, no? Però vam fer aquest punt de comunitat que crec que també és important i que d'alguna manera també, doncs, també es pot generar al voltant de la música i de l'art.
3: Mm-hmm. Jo volia fer un incís. Diu, ens vam ficar dissabte al públic a la butxaca. No, dissabte no. A
2: sempre,
3: cada
2: no?
3: actuació que va... És increïble.
0: Per què?
3: Se'ls fica a tots.
1: No, bueno, jo crec que hi ha sinceritat, hi ha honestedat, hi ha... Al final parlo des del cor, canto des del cor. Òbviament ho passo tot pel meu filtre, però al final parlo de temes i de situacions que totes i tots vivim i que sovint ens costa parlar-ne, no?, obertament, i crec que aquesta facilitat, no?, que d'alguna manera poso sobre l'escenari de parlar de certes coses, doncs fa que també el públic se senti, doncs, s'hi senti identificat i, per tant, connecti també amb el que fem.
2: Tens com un poder magnètic.
1: No ho sé si tant, no ho sé si tant, però
0: amb el públic i amb els músics, perquè jo veig els músics que l'acompanyen i estan... entusiasmat.
3: Sí, a més us he de dir una cosa. Els discursos que fa entre cançó i cançó

0: fica a la butxaca.
1: Clar, m'imagino que la vibració, l'energia que es mou en un concert, m'imagino que cada concert ha de ser diferent, no?
2: Totalment. Al final no vivim dos dies iguals, no? I amb els concerts passa el mateix. Generalment tenim un repertori que és més o menys el mateix, però a vegades entren i surten cançons, a vegades es reordenen, per fer això que el Didac comentava d'aquest viatge, no? Quin viatge proposo al públic en aquesta ocasió? Clar, a vegades ja penses una mica en quin és l'espai, no? Quin és el públic que t'hi pots trobar i també quin és el missatge que cada moment vols donar. I després sempre deixes com una part oberta a la improvisació, no? Això que deia el Didac, que no ho porto escrit. Jo he pensat com lligaré cada cançó, però no m'he escrit un discurs que després no llegiré o el recitaré de memòria, sinó que em deixo també doncs, modificar i portar per l'energia del lloc, per també la resposta del públic, per coses que poden passar in situ, no? I que poden transformar també les sensacions del moment, i llavors doncs, tot això fa que cada concert sigui realment únic.
1: Parlant d'aquesta tipologia de concert que tu fas, t'agraden els concerts en petit format o t'agradaria també fer un concert allò més a gran escala?
2: M'agrada tot. M'agrada fer concerts. M'agrada fer concerts, m'agrada cantar la meva música i connectar amb el públic. És cert que quan el públic està molt a prop, doncs es fa molt més fàcil aquesta connexió, però crec que també aquests discursos que parlen de la vida, que parlen de les emocions obertament, no? Que tractem temes que, com dèiem abans, no parlem en el nostre dia a dia i que sovint vivim en solitud, jo crec que també es mereixen estar en grans estadis, no? I que moltíssimes persones, que milers de persones puguem sentir aquesta intimitat, no? En un espai tan gran. Mm-hmm. Perquè a vegades ens passa, estem rodejats de persones però ens sentim sols. Jo crec que podria ser molt, molt intens, no? Doncs això, un concert molt gros però amb aquesta energia tan íntima.
3: Sí, vas cap aquí, no? Buscant aquest concert gran.
2: Sí, jo camino cap allà, jo crec que sí, ja et dic, tenim concerts de tot, concerts en llocs més íntims, concerts una mica més grans, i el meu objectiu és arribar a un concert així de gran amb aquesta intimitat, com
1: o que siguis programada en algun festival, no? Que tenim molts festivals d'estiu.
2: També. Exacte.
0: Sí, però
1: de gran i petit format, que no, ha de ser un gran.
0: Que comentàvem. Ella, per exemple, fa dos anys, aquest any, no, l'any passat, és la que va tancar amb el Cant dels Segadors l'11 de setembre, davant de milers de persones.
3: És brutal.
0: No? I llavors, bueno, la propaganda que pugui haver o no és la que és. Torno a repetir, ara hi ha dues empreses que dominen el cotarro de la cançó en català i són els que fan els discos, són els que promocionen, i és com sempre, la indústria aquesta, i és el que fan. Llavors, doncs, tens els... Si tu vas a qualsevol festival que es pugui fer, sempre són els mateixos. I després revifen els viejos elefantes, perquè continuen com Sopa de Cabra, ara és l'Axan Busto, que ha tornat al Fortuny a cantar, però sempre hi ha els Oques Grasses, els no sé què, els Tallets, no sé què. És igual, qualsevol concert que puguin fer arreu d'aquest país són els mateixos, però no per res, sinó perquè hi ha algú que domina la indústria musical i els té agafats. Llavors, no sé quan donarà el salt, hem d'intentar que el doni, perquè la valua que té és increïble, i no ho dic per dir-ho, no és perquè sigui la Marta, és perquè jo em quedo al·lucinat quan està davant d'un escenari, i la gent que surt es queda al·lucinada, la comencen a seguir, li compren els discos, i és que diuen, com és que no d'això? Però bueno, hi ha RAC1, hi ha Catalunya Ràdio, i no sé què, però sempre hi ha Ràdio Montornès, que està per la gent emergent.
2: Jo crec que això que comenta el Didac, no? que hi ha la sensació que hi ha molts grups que repeteixen a la gran majoria de cartells, és una sensació generalitzada. Jo
1: és
2: ho
1: una
2: veig,
1: sensació, és una realitat.
2: Sí, exacte, una realitat, i jo veig que el públic també ho percep i també a vegades ho reivindica a les xarxes. No? Jo crec que aquí hi té un gran paper totes les programacions municipals, no? També festivals que se surten una mica d'aquest marge i que aposten per altres veus, perquè al final altres veus també signifiquen altres discursos, altres maneres de fer, altres mirades sobre el mateix, no? Jo crec que la indústria, es diu indústria perquè al final el que vol és generar diners, no? I llavors veu que quan una cosa funciona, diu, anem a totes amb aquesta cosa i intentem exprimir al màxim, no? Clar, això pot generar que es perdi aquesta pluralitat de mirades, no? I sí que és cert que ara doncs, la música

0: català està emergint, no? Amb força, això vol dir també que està generant diners, però també està generant nous espais i per tant també noves veus, no? que necessiten trobar aquests escenaris. Jo sóc optimista, però és veritat que és dur de pelar, no? Sobretot per això, perquè és una indústria molt voraç, perquè no només mou diners, sinó que mou ideologia.
1: I una indústria que no ha canviat en molts anys, perquè això que ens està comentant el Didac és perquè la coneix perfectament bé i ell també l'ha viscut, l'ha patit i la coneix perfectament. Per això ens està comentant el que ens està comentant. Sí. No? I és veritat que no han canviat moltes coses de la indústria musical a nivell formats, a nivell de promoció i de més, cap a on s'està doncs, orientant tota la part de promoció musical, l'artista també on té més valua, no? Ja no es produeixen tants discos per vendre els discos, sinó per veure l'artista en directe. No? Mm. La indústria ha anat modificant-se, però el que és l'essencial de la promoció de musical per tenir un nom en un cartell, això no ha canviat tant, no?
0: Ha canviat tot perquè no canvi res, no?
2: Només...
0: És una mica aquesta frase, a vegades que...
2: Un apunt, només hauria de veure el cartell que estan anunciant de Cabró Rock, no? Que es farà Montmeló, i si l'agafeu és calcat al festival de no sé què, al festival de no sé quantes, són els mateixos. Són els que van en els Premis Underrocks, són els mateixos. És que ho tenen copat, tenen 7-8 grups i repeteixen aquí, repeteixen allà i ja està, vull dir que... és trist perquè encara no hi ha ningú que digui, hòstia, anem a buscar nous elements, no? Però ho tenen tan lligat.
1: Sí, tenen clar, molt complicat aquí, figures també... emergents o no tan emergents, perquè clar, si hi ha figures emergents sí. Hi ha figures que porten molts anys ja i amb treballs discogràfics.
0: Exacte.
1: I no tenen l'oportunitat. No,
0: és dur. Jo aquí també, o sigui... Clar, penso en què podem fer des de fora. Jo, òbviament, estic a dins, no?, també, però també no acabo d'estar dins del tot, no?, perquè per això que comentàvem, hi ha una estructura molt fixa i que sovint dona visibilitat només a una part, no?, d'això. Però llenço també una reflexió a tothom a qui ens escolta, que és com a públic, com a consumidors de cultura i de música, què fem? És a dir, estem disposats a pagar... 50 euros, 60, 70, 120 per un festival d'un dia per anar a veure aquests grups, però no estem disposats a pagar 10, 15, 20 euros per anar a veure la presentació del disc d'un artista local?
1: Estàs obrint un altre meló.
0: Jo crec que això és un
1: altre tema, també.
0: És un meló que sí. Crec que, òbviament, la indústria és dura i jo crec que emergir en aquest ecosistema musical és complicat, però com ho és també emprendre amb qualsevol dels sectors, no? Jo crec que hi ha qui té el seu lloc no el vol cedir i no vol perdre aquest privilegi o aquesta visibilitat, però nosaltres tenim cert poder en això, no? On invertim els nostres diners i on invertim el nostre temps també pot fer canviar, perquè al final si jo tinc 10 milions de persones que m'estan escoltant i que estan picant a la porta del Teatre de Vallromanes que anirem el divendres vinent per veure'm, no pateixis que la setmana que ve em trucaran 15 discogràfiques. Llavors també jo crec que hem de reflexionar sobre això com a públic.
1: Totalment. Temes molt interessants. Avui estàs aquí per parlar precisament d'aquest concert que faràs a Vallromanes. M'imagino que no estaràs sola. Ara ens explicaràs una mica com serà aquest format d'aquest concert. Digues, Didac.
2: Un apunt. Amb això que estava dient la Marta, és increïble, no?, el nivell que hem arribat ja de musical, que la gent no paga 15 euros per anar a veure una actuació de puta mare i en canvi paguen 60 o 70 euros per anar a veure un tributo. O sigui, algú que fa una imitació de... O sigui, és increïble, els tributos.
3: I a més d'algú que encara viu.
2: Sí, però sí. És que està ple de tributos ja i s'estan guanyant la vida. I escolta, em funciona, perquè la gent, em penso que només que patates braves...
0: Hi ha festivals sencers de tributs.
2: I ballar. Sí. Però, escolta'm, com es pot pagar una entrada gairebé de la Tina Turner per un tributo? Quan tenim artistes aquí, a la península, on vulguis... que poden donar més, se poden posar la pell de gallina, però la gent paga per un tributo. Jo no sé el nivell ja de... Perdoneu,
0: Jo crec que ens arrisquem poc.
2: D'intel·ligència.
0: Crec que ens arrisquem poc com a públic i que anem sempre allò segur.
1: Sí.
0: No? Sí. Jo què sé.
1: El que és conegut, el que és comercial...
2: Que és molt loable, eh?
1: La gent que es...
0: Sí,
2: és molt loable, la gent que es guanya els diners amb tributos, però és que ara tens tributos a doquier.
1: Sí, és veritat que es dona poca oportunitat a escoltar coses noves o hi ha poca inquietud a escoltar coses noves i diferents propostes que tenim, no? Però jo crec, parlant amb diferents artistes, que cadascú també troba el seu espai, no?
0: Sí, al final sí. Hi ha
1: i tot
0: gent
1: i que no estiguis a la part tan comercial, cadascú també té el seu espai i té, doncs, al final l'oportunitat, encara que sigui a petita escala, de dir allò que vol dir, no?
0: Sí, sí. I en això també és veritat que ara, per, o sigui, igual que les xarxes... O sigui, la part bona de la democratització de tot plegat és que hi ha molt més altaveus i moltes més persones poden dir, també pots arribar molt més fàcilment a molta gent.
1: Més, sí.
0: També és veritat que hi ha moltes més veus, no? I a vegades sí. És més difícil navegar en tot aquest medi, però sí que és cert que al final jo crec que cadascú acaba trobant el seu espai. Jo crec que per això és molt important perseverar. No? L'altre dia llegia en un post d'aquests d'Instagram d'uns músics, no? Deia... No és que ho estiguis fent malament o no és que no estiguis arribant, diu, és que estàs en aquell punt on la majoria de la gent ho deixa. Això és una cosa que sovint hem comentat amb el Didac, no? La perseverança i la resiliència també dels grups o dels músics en aquesta indústria i en aquest ecosistema que és tan voraç i moltes vegades és agressiu, no? Doncs clar, si continues i continues i continues i vas generant contingut, al final també cada vegada vas generant també una base de fans o de seguidors o de persones que connecten amb la teva música i que volen que continuïs endavant i volen escoltar-te.
1: Com has dit abans, Marta, amb aquesta visió teva optimista de futur, ens volem quedar, no? Després d'aquestes reflexions que estem fent de com està la indústria musical, de com continua, que, com tu deies, sembla que hagin canviat moltes coses, però al final l'essència sembla que no ha canviat. Estàs avui aquí per parlar de dos temes molt importants. Parlàvem d'aquest concert de Vallromanes, que serà aquest divendres dia 25, però també has presentat l'11 de setembre, vas presentar-nos aquesta cançó, que ara l'escoltem.

0: Com diem, aquest passat 11 de setembre ens vas presentar oficialment aquest Flama, un tema que escoltant ja la cançó sabem que t'estàs referint a la Flama del Canigó. Jo et vull fer una pregunta que em sembla que ja hem parlat alguna vegada. El tema de la natura, el tema de les coses essencials, per tu és molt important.
1: És molt important, sí.
0: A banda de les coses de la terra, també, de les tradicions.
1: Sí, jo crec que estan barrejades. Amb el disc d'altres éssers...
0: Terra i tradició.
1: Exacte, jo crec que sí, que està tot molt arrelat. Com et deia, amb el disc d'altres éssers, descobrint una mica quin és el folklore, no?, català, quines són les figures, els éssers, n'hi ha infinits, eh? Jo vaig agafar una petita mostra, però al final te n'adones que aquests éssers, aquestes tradicions, aquestes llegendes, les coses que fem, estan també vinculades i parlen de la manera que tenim de viure, d'habitar el territori, de fer les coses que fem, i moltes d'aquestes coses també parlen de com treballàvem la terra, de com vivíem, de com ens explicàvem el canvi entre estacions, no?, i quins eren aquests moments culminants també de l'any. I per tant, jo crec això, que està molt barrejat, molt més del que a simple vista pot semblar.
0: Mm-hmm. Veiem la portada també d'aquest Flama, una fotografia amb la Marta. Qui t'ha fet aquesta portada? Qui t'ha fet aquesta foto?
1: Doncs aquesta fotografia me l'ha fet el Nil Gascón Bosch, que és la persona que sempre està enregistrant tot allò efímer perquè pugui quedar en el llarg del temps. És el meu fotògraf i videògraf en els directes, i també en aquest cas doncs ho ha estat de la Flama.
0: Mm-hmm. Tots els teus concerts que fas sempre són enregistrats?
1: La majoria sí. Al final vivim en un món molt visual i per tant crec que val la pena immortalitzar aquestes coses i després poder-ho mostrar. Moltes vegades comentem amb el Didac, i això també és una finestreta pels qui no han vingut, no? I és veritat que després trobes a persones pel carrer o per les xarxes, ostres, nena, no pares. Clar, si tot això no ho mostréssim, doncs seria més difícil d'explicar.
0: Sí, ara el
2: Didac... De vegades és més important la gent que no ve, sempre ho dic.
1: Clar.
2: Hi ha gent que ve, però la que no ve, a vegades és important perquè diu, oh, m'he perdut. I a més diuen, hòstia, deu haver estat la història. Però la gent que no ve, s'ho perden, però és que a més són els que fan més veu, eh?
0: Mm-hmm. El Didac que feia ara una senyal mentre es parlàvem i et preguntava per aquesta portada. És veritat que tens els braços aixecats cap amunt, això què vol dir? Tu ets la mateixa Flama?
1: Sí, hem buscat aquest llenguatge una mica més poètic, més simbòlic, en què jo amb aquesta posició doncs d'alguna manera simbolitzo aquesta Flama, perquè crec que és l'essència de la Flama. O sigui, és veritat que hi ha una flama encesa, no?, en el Canigó, que es baixa i que es reparteix i que s'estén pels Països Catalans, però la força no és aquest foc encès, sinó és totes les persones que fan que aquesta flama arribi a tot arreu, no? Totes les mans per les quals passa. Llavors, cadascun de nosaltres som aquesta flama.
0: Clar, que és la simbologia realment de la Flama del Canigó,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Marta, escolta, me tindrem aquest divendres 25 a les 7 de la tarda, mm-hmm, a Vallromanes. Va, explica'ns quin format de concert, perquè deies que serà com un concert una mica especial.
1: Una mica especial perquè tot just a primer d'agost vam estrenar un nou format, que és el format trio. M'acompanya el Didac a la guitarra, l'harmònica i les veus, com és habitual. Però tenim també un percussionista, també de Montmeló, el Marc Palacios, que fa tota aquesta part més sonora. I crec que és molt significatiu i que d'alguna manera també hi ha la Flama convida a parlar d'això, no?, perquè hi ha una percussió molt present, una percussió també que ens recorda doncs els tabals de Diables, a tota aquesta part més de cultura popular catalana. El Marc ve d'aquesta tradició, ve de tocar amb les mans, ve de tocar els carrers, i llavors aporta tota aquesta frescor i tot aquest ritme més de tradicional a la música de Marta Xanti.
0: No és un desconegut, no, el Marc Palacios, per nosaltres tampoc.
3: No, també ha tocat aquí en directe a les mañanes.
0: Sí, sí.
2: Alguna vegada fa 20 anys va tocar amb mi aquí.
3: Sí, ja pot ser. Sí, sí, sí.
2: Aquí amb el Cajón va tocar ell. Sí.
0: Sí, sí, el coneixem.
2: Això de la Flama us volia dir perquè els que vulguin escoltar i que necessitem molts likes i moltes visualitzacions, tot això ajuda a que els programadors
3: es fixin en ella,
2: sí,
3: no?
2: Es fixin.
1: Miren les estadístiques.
2: No anem malament, però jo us convido a la gent de Montornès i la gent que es pugui arribar de tot el Vallès que no deixeu d'escoltar Marta Xanti. Però, si voleu descobrir coses dins d'aquesta cançó de Flama, notareu que hi ha tres coses. Una, que hi ha un començament de la Moreneta, musicalment, Després passa a les muntanyes del Canigó, qui tingui orella fina. I després ja lo dels carrers seran sempre nostres. I després acabem en el segon, la tornada, amb dansa de sardana. No és qualsevol cançó.
3: Estem, bueno, és la cançó,
2: la
3: està
2: Marta,
3: estudiada.
1: Sí, està Marta, estudiada i treballada
2: la Marta
1: perquè hi hagi aquesta fusió.
2: Ha fet la flama del Canigó, però l'ha fet buscant les arrels de la catalanitat de Catalunya. Jo ho dic perquè qui tingui l'orella fina ho trobarà.
0: Mm-hmm. Doncs ja sabeu, podeu escoltar La Flama en diferents plataformes digitals, però també us convidem a que passeu a veure el seu canal de YouTube, que té diferents videoclips, també fragments de concerts de la Marta, i allà podreu conèixer més i escoltar, com deia el Didac, amb tot detall les cançons de la Marta Santi. Concert, de la, com dèiem, dia 25, aquest proper divendres, a Vallromanes, a les 7 de la tarda. Més o menys, sí. Què durarà aquest concert?
1: Una hora i mitja o així, hora i quart, hora i mitja és més o menys on ens movem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Fem un repertori gairebé 20 cançons. A més, tindrem una participació especial en la cançó de La Flama, que, com sabeu, també es va inspirar en l'arribada de La Flama a Vallromanes, que no hi havia arribat mai, i va ser una gesta important pel poble amb una gran implicació. Doncs la coral ens acompanyarà en aquestes veus que hi ha a la cançó de La Flama.
2: Has dit volíem... el secret.
1: Bueno, per qui no ens escolti, però és que qui ens estigui escoltant ara diran és que encara tinc més motius per anar divendres.
3: Clar,
1: a Vallromanes.
3: Jo crec que sí, eh?
1: Més a prop...
0: Marta, i per les entrades, com ho hem de fer?
1: Entrada lliure. Això sí, sigueu puntuals, veniu un quart d'hora abans o així, perquè les cadires s'esgoten. Llavors, més val estar propet, veure-ho de prop i estar tranquil, que si hem d'estar de peu, després no...
2: És festa major, és gratuït.
1: És festa major, és
2: gratuït. I
1: a més
2: et contracten en altres pobles.
3: Està molt bé, perquè
2: no,
3: a Montmeló què? A Montmeló i a Montornès què?
2: A
3: Montmeló
2: només Camela i rotllos d'aquests.
1: A Montmeló costa, és una plaça difícil per nosaltres. També
3: sí?
1: És veritat que
3: sí.
1: El meu projecte és... Bé, jo parlo molt obertament del que penso, no m'encallo ni una, i això òbviament t'obre moltes portes.
3: Clar, però també tanca.
1: Però algunes portes també es tanquen.
2: Parlem amb el Miquel del Padrino i et diré, eres uno de los nuestros o contra nosotros?
0: Bueno, això sempre, Dida, que aquestes coses passen, sempre. Sí, així es mou el món, lamentablement.
3: Sí. A tots els àmbits.
2: El PSC no és PSOE.
1: O sí.
0: Bueno, aquí ho deixem estar. Marta, convidem a tothom a que vingui aquest divendres a conèixer-te en persona, que jo crec que és on els artistes sobre un escenari.
1: Totalment.
0: I en el directe és on realment es veu l'avalua de l'artista en
1: canvia
0: si
1: canvia no? Molt l'energia d'escoltar la música tu sol a casa, no? Que òbviament hi ha una producció i una feina darrere que és de valorar i que està feta perquè la gaudiu, però en directe hi ha una màgia que és impossible de trobar si no estem això, cara a cara.
2: Jo només voldria dir una cosa. No sap Montornès la sort que té de tenir en Miquel i la Núria. Sou una passada.
0: Bueno, moltes gràcies.
3: Hem de marxar, molta sort.
1: Gràcies.
3: Marta, seguirem parlant amb tu, clar que sí.
1: Secundo el que acaba de dir el Didac.
3: Clar. Gràcies. Gràcies, Didac. Gràcies, Marta.
0: Gràcies, Marta. Gràcies, Didac.
1: Gràcies.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
2: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dona al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
1: Gràcies, Adrià. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors ocasions.
0: Notícies en xarxa.
3: De setembre de 2026, això és l'any joc.
0: En joc. Martí González.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on parlem d'intel·ligència artificial i més concretament de l'impacte que té la intel·ligència artificial a la societat. Avui parlarem sobre un tema que està guanyant cada vegada més rellevància, la intel·ligència artificial local. Aquesta és la gran diferència, la intel·ligència artificial local. Amb nosaltres, per parlar del tema, comptem amb l'Enzo Lugobuco. Ell ha passat ja més d'un cop al programa. És un científic de dades, apassionat per les tecnologies disruptives i professor a diverses universitats en aquest camp. La IA local ofereix avantatges com una major privacitat, una reducció de la latència, però també presenta reptes i oportunitats interessants per a particulars i per a petites empreses. L'Enzo avui ens ajudarà a entendre com aquesta tecnologia pot transformar la manera en què interactuem amb la tecnologia cada dia. Quins són els beneficis reals, com podem aplicar-la al nostre dia a dia, i us recomano que no us perdeu aquesta conversa fascinant que tindrem a l'Enzo, amb l'Enzo vull dir, i on desvetllarem els secrets de la intel·ligència artificial local, que potser ja està molt més a prop el que penseu.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Enzo, doncs benvingut un cop més al programa. Avui parlarem, com no pot ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial, però avui ens allunyarem, evidentment, del ChatGPT típic i clàssic de fer preguntes, inclús de la intel·ligència artificial tradicional. Tradicional, imagina't, fa 4 anys que la tenim aquí. Anem a parlar d'un tema molt concret, que és la intel·ligència artificial local. I, bueno, d'aquest és el tema. Què és la IA local i com es diferencia de l'altra, de la tradicional? I, en fi, a partir d'aquí doncs anirem fent preguntes. Endavant.
3: Bé, doncs, la intel·ligència artificial local, per posar-ho en poques paraules, és una forma de fer servir la intel·ligència artificial, però que es fa en un entorn controlat. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc control i accés al sistema on estan els models i les aplicacions que fan servir els models d'intel·ligència artificial. A diferència de la IA que no és local, la IA que se'n diu privada o el núvol privat, la intel·ligència artificial en local és una intel·ligència artificial que esdevé de models públics, models que jo em puc descarregar, igual que em descarregaria qualsevol arxiu, i que faig servir en diferents aplicacions. I això és important perquè de cara a com la faig servir canvia molt la cosa. Normalment, quan fem servir la IA privada, al núvol, nosaltres paguem per ús, o hem de compartir dades, o hem d'iniciar sessió en una aplicació. Amb la intel·ligència artificial en local és diferent. Com jo tinc control del sistema, jo l'únic que pago és l'electricitat que faig servir o el ferro que compro per poder executar el model. Però més enllà d'això, no hi ha una subscripció o una llicència que he de pagar de forma recurrent. El que he de fer és treballar amb aquest model amb les meves dades al meu sistema. Aleshores, jo sóc responsable de com es configura el sistema.
1: Sí, a veure, el primer que em costa entendre. Llegim cada dia que la IA està pentinant totes les biblioteques, ha pentinat tot internet, ha pentinat el món mundial, tot el YouTube. Clar, tot aquest coneixement que té la IA al núvol és el que serveix perquè després ens resolgui problemes i ens contesti o ens ajudi a programar. Com és possible que tota aquesta infinita informació la tinguem localment al nostre ordinador, com i cap?
3: Perquè, en realitat, el que nosaltres estem fent no és descarregar-nos totes aquestes dades, és canviar el com accedim a elles. M'explico. Imagina't que estàs a un bosc, ¿vale? I vas amb doncs, una persona que fa moltes rutes per muntanya. És una persona que està entrenada per caminar per llocs doncs, on la major part de gent no hi va. tu vas tranquil perquè aquesta persona t'aconsella. Bé, doncs un model és el mateix. S'entrena per poder donar respostes bones. Però això no vol dir que aquesta persona, en el cas del bosc, hagi estat a tots els boscs del món. No, vol dir que simplement sap diferenciar un tipus d'arbre de l'altre o un tipus de muntanya de l'altre, i amb el model passa el mateix. Nosaltres el que fem és que li donem un accés a un repositori, que pot ser, per exemple, a internet. Jo a la meva IA local, igual que a la IA un núvol, li dono accés a internet. I si el model és bo, igual que el muntanyista que sap què fer, és igual al bosc on vagi. Aleshores, és igual a quin repositori vagi el model. Sabrà com, bueno, sabrà, calcularà correctament com treure les dades que m'interessen. Jo no tinc tot internet al meu ordinador. Això no es pot fer. Però el que sí que tinc és l'equivalent a un buscador molt bo, que és el model. O sigui que si jo sóc capaç de connectar el meu ordinador amb diferents repositoris, al igual que ChatGPT pot buscar coses a diferents pàgines web, el meu model local també ho pot fer. I aquí és on canvia el paradigma. Com jo no m'he descarregat tot internet per poder tenir respostes bones, l'únic que necessito és un bon model, que és l'equivalent a me'n vaig a una muntanya on no he estat mai, vaig anar acompanyat d'algú amb experiència. M'explico?
1: Sí, sí. Llavors, a veure si entenc, imaginem dos pimes. Una es dedica a un tema industrial i l'altra es dedica, imagina't, a programar. Cada una ha sentit aquest programa i diu, hòstia, jo em baixo la local perquè d'entrada no pago, tinc control de dades, que ara ens ho explicaràs. Però, clar, cada una es baixarà un model diferent segons per què la vol aplicar?
3: Sí, hi ha molta varietat. Sí que és veritat que hi ha alguns models que estan més a l'avantguàrdia que altres. Per exemple, els d'Alibaba, Quen, la família Quen és molt bona. També els de Jifu AI, Química 2, tots aquests hi han de molt bons. I no només hi han de xinesos que siguin molt bons. Ara em sembla que l'empresa de Mia Murati ha tret un que es diu Inkling, que també està prou bé. I fins a no massa els de Mistral estaven molt bé, ara s'han quedat una mica enrere. És a dir, és un ecosistema bastant variat. Això no vol dir que tots fessin servir el mateix model, doncs vol dir que farem servir el model que ens interessi per la tasca que hem de dur a terme. Per exemple, si la PIME en qüestió vol generar imatges de qualitat per poder fer publicitat, doncs farà servir un model de generació d'imatges. O si a la PIME li interessa transcriure una reunió que estigui en català, doncs haurà d'agafar un model que pugui processar el català en àudio. No? Aleshores, tot això es fa molt més a mesura per cada cas d'ús. Tot i així, hi ha bases que són comunes. Hi ha models que són genèrics, que també són públics, com el cas de Quen que parlàvem abans, que sí que s'han transformat en estàndards de la IA local.
1: Llavors, el que també veig és que així és com un Windows ja ve preinstal·lat, si jo vull instal·lar-me IA local, tindré que, si més no, el primer dia tirar d'un especialista, d'algú que m'aconselli quin model instal·lar. Perquè, no? I posem aquests dos exemples. Un és una indústria de fàbrica de sabates i el vol fer servir per màrqueting. I l'altra és una consultora que fa programació. Què s'instal·laria cada una d'elles?
3: En el cas de l'empresa de sabates que vol generar imatges o fer servir el model per màrqueting, aquí he de pensar en quin tipus de contingut és el que vol generar. Si aquesta empresa vol generar vídeos, necessitarà models que generin vídeos o que generin moltes imatges molt ràpid. Si vol afegir-li un àudio, doncs també models que generin àudio. Però no necessitarà potser un model que sigui capaç de fer una traducció d'un llenguatge a l'altre, o no necessitarà un model que sigui capaç, per exemple, de programar. No? Necessitarà models per al seu cas d'ús. En l'altre cas, de la consultora de programació, aquesta empresa el que buscarà és un model que generi text, perquè al final codi és text, però que no sigui qualsevol text, sinó que buscarà un model que estigui més a prop del codi. Hi ha models locals que el que fan és que es refinen i s'especialitzen en tasques concretes. Poso un exemple. Tu pots tenir models de generació de text per sanitat o per salut. O pots tenir models de generació de text per legal i també, per suposat, pots tenir models de generació de text per codi. Aleshores, aquesta empresa s'ha de preocupar d'anar al repositori on estan els models, buscar aquell que sigui per generació de codi i provar-lo abans d'implementar-lo.
1: I una altra cosa que no entenc de lo que estàs dient és que la IA, quan la vols utilitzar una mica bé, estàs pagant una subscripció de 20 euros o de 200 euros o de 2.000 euros, depèn del nivell que vulguis. Tu estàs parlant que la IA local és gratis. I llavors, què fan els constructors? Què fan Gemini, OpenAI, Claude? Ens ho regalen? Són tontos? No ho entenc.
3: No, és... A veure, jo crec que la seva estratègia, i aquí parlo des del coneixement que tinc, la seva estratègia passa per crear una relació de dependència molt forta amb el seu usuari. Imaginem el cas de Google. Google té un ecosistema brutal d'aplicacions que fem servir quasi cada dia. El Drive, el cercador, YouTube, etc, etc. Si a tot això a sobre hi afegeixen intel·ligència artificial i amb això aconsegueixen millorar els seus serveis, la gent s'enganxa encara més i esdevé consumidors fidels a l'ecosistema de Google. No passaran pas a Microsoft. Però imagina't que no és el cas. Imagina't que ara ets Anthropic i no tens aquest ecosistema. Quina és l'aposta que pots fer aleshores? Doncs tenir el millor model possible que es pugui integrar amb més aplicacions com sigui possible. Tu pots fer servir Claude dins de moltes aplicacions d'envoltori. Hi ha aplicacions de legal que per sota fan servir Claude o aplicacions de fins i tot psicologia que per sota fan servir Claude. És a dir, tu el que vols és ser l'avantguàrdia dels models, però no necessàriament de tenir tot un ecosistema d'eines. El que t'interessa és poder integrar-te amb aquestes eines. Aleshores, està Anthropic, que té el model molt bo, i està Google, que té l'ecosistema molt bo. I no és gens raro que en el món de la IA, Google acabi fent servir els models d'Anthropic.
1: Sí, però torno a lo mateix i ara ja acabo amb el tema aquest del pagar o no pagar. L'altre dia un company que ara es dedica a programar està utilitzant Claude i està pagant 20 euros, però inclús és un model que segons si se t'acaba el crèdit t'afegeix uns quants euros i pots continuar, etc. Si aquesta persona s'instal·la a IA local d'Anthropic, el Claude podrà fer el mateix i estalviar-se aquests diners?
3: El potencial existeix, és a dir, depèn del que estiguem parlant, perquè hi ha tasques que són molt complexes que avui dia no es poden fer en local, sobretot per una qüestió de capacitat de còmput. Les màquines que tenim tenen la potència que tenen. El meu portàtil no és un centre de dades. Però potser la potència de càlcul que té és suficient per al que vull fer. Aleshores, depèn del que vulgui fer. Ara, quina seria l'equivalència de la IA local amb el núvol? Doncs mira, els models més populars ara mateix, que són el Qwen 3.8, que acaba de sortir fa poc, tenen una equivalència del Claude Opus 4.7, 4.6. Això què vol dir? Doncs que és l'equivalent a un model que teníem fa menys de 6 mesos amb una llicència de pagament. És a dir, la IA local no està ni un any enrere de la IA privada. I això és molt interessant perquè, vale, jo ara no tinc l'Astra de OpenAI a casa, però tinc el model que l'any passat ja em feia les tasques prou bé a casa. Aleshores, potser vull pagar pel model més bo de tots per anar a l'avantguàrdia avantguardíssima, o potser el que vull és poder fer servir el que feia servir l'any passat, o ni l'any passat, fa 3 mesos, sense haver de pagar. Això depèn de l'estratègia de cadascú. Ara, dic que no has de pagar llicència, però això no vol dir que no hagis de fer una inversió en ferro. És a dir, sí, pots provar amb el teu portàtil, però ràpidament et donaràs compte de que la IA local requereix d'una petita inversió en un ordinador que estigui dedicat a executar el model.
1: Val, sí, 5 cèntims. Què vol dir un ordinador dedicat? Ja no ens serveix un portàtil qualsevol, suposo que necessitem una GPU. Fes-nos 5 cèntims de l'equip mínim que necessitaríem per començar a treballar en local.
3: Doncs un equip mínim seria quasi el mateix que el típic ordinador que es fa servir per jugar a videojocs. És un ordinador que és una torre que es fica sobre de la taula, que té tarja gràfica preferentment, no cal que tingui més d'una, amb una bona ne tens prou, una 3090, per exemple, és més que suficient, que té memòria RAM, que avui dia és el component més car, però paga la pena tenir-ne, i que, a ser possible, com és un servidor, sí, pot estar en Windows, però val la pena passar a Linux per aprofitar-lo bé. Aquest és el meu consell. Que voleu començar en Windows? Tampoc és impossible fer servir el local en Windows.
1: Vinga, canvi de terç. Parlem ara d'un altre de les avantatges de la IA local, que és la privacitat, que a molta gent no li importa, però en molts casos sí és important la garantia de privacitat.
3: Sí, en la IA local et garanteix la privacitat perquè les dades no surten del teu sistema. Quan puges un document, l'estàs pujant al teu ordinador, no al núvol d'un tercer. Aleshores, la seguretat està acotada a com controlis tu el teu ordinador i el viatge que fan les dades són de la teva interfície a l'ordinador d'IA i tornada. No hi ha res que surti a cap servidor de fora. I això no només et dona privacitat, sinó que també et garanteix que preservis la propietat dels teus actius digitals, que són els documents amb els que treballes. Aquesta propietat intel·lectual, el teu modus operandi que està establert a la documentació que fas servir, es preserva perquè no surt del teu ecosistema ni del teu control.
1: Com la mantenim actualitzada, la nostra IA local? Perquè, clar, ens desconnectem del fabricant que, normalment, si treballes al núvol, sempre tens l'última versió o tens la possibilitat perquè t'avisen. Ja m'ho he instal·lat local, m'ho poso a casa meva, em desconnecto, estic aïllat. I com em mantinc actualitzat? O no sé si hi ha forma d'automatitzar-ho.
3: Bé, això és el mateix que es feia fa temps amb els fòrums. Hi ha moltíssims fòrums de publicació de models nous. Ara les xarxes socials també, els laboratoris d'IA, publiquen contingut quan surt un model nou anunciant-lo i explicant per què es pot fer servir. Però aquí és on ve la labor de consultoria que comentaven abans, no? Tu pots estar al dia amb l'ecosistema, estar amb la sessió iniciada a tots els fòrums, llegint els butlletins que toquen, estan que sigui el pa de cada dia, o pots parlar amb algú que estigui al dia del tema i que t'aconselli. Epa, mira, ha sortit aquest model nou, potser t'interessa per a aquesta tasca, etcètera, etcètera.
1: Jo no sé si aquesta pregunta ja es deia local o deia general. Què necessiten els nostres directius de la nostra PYME realment per posar-se al dia treballant en via local? Ara sí que la pregunta ja és més àmplia, o en via. Perquè, clar, quan va sortir l'Excel fa mil anys, bueno, el vam aprendre, però no és el mateix, la IA és més complexa. I crec que la gent es pensa que tot és el chat GPT i fer-li preguntes. Quins consells o què... Com hem de preparar els directius per fer servir la IA adequadament?
3: Doncs jo crec que el primer passa per una formació. És a dir, no pots implementar intel·ligència artificial local si no saps el que és. I aquí t'has de formar. Més enllà d'això, s'ha d'alinear amb la teva estratègia de l'empresa. Sí, tenir IA és molt xulo, però ha de ser útil. Aleshores, ha de tenir molt clar per què la vols fer servir. I això és el pas posterior a la formació, on te queda realment clar per què val la pena implementar-la. Un cop ja saps el que has de fer i per què ho vols fer, el següent és sortir de la zona de confort i fer-ho. És a dir, t'has de tirar a la piscina. Sí que és veritat que estem molt acostumats a estar en aquesta bombolla de Microsoft, Google, les grans tecnològiques que ens ho facin tot, però avui dia el món ha canviat. I si pots permetre't pagar la IA al núvol per tota l'empresa, genial. Estaràs perdent dades, però genial. Ara, tard o d'hora, la factura arriba. I hi ha gent que diu, si això m'ho puc estalviar i tinc el mateix resultat en local, potser no paga la pena. O sigui, és una qüestió d'estratègia, sobretot. Però, primer, formació.
1: De fet, aquesta pregunta ja te l'he fet abans. Ens podem llançar, ale, anem a posar la IA local o núvol a l'empresa, o realment val la pena tenir un consultor, si més no al principi, que ens orienti. Precisament acabes de dir, per què la vol fer servir? És que molta gent no sap quins actius que té que són susceptibles de millorar en via. Com veus la figura aquesta d'un assessorament? Perquè molta gent comença en ells sols i, evidentment, doncs comets errors que després és molt difícil de canviar.
3: Jo crec que la figura del consultor aquí és fonamental. Cada cop que fem un pivot tecnològic, ha d'haver-hi algú que ens ajudi una miqueta a caure on volem caure. Tot i així, tothom pot aprendre ja local, crec jo. És un dels recursos més populars a internet avui dia, almenys en el món en el que jo em moc, i hi ha moltíssima gent compartint coneixement que és completament gratuït, està públic a internet. Sí, és veritat que cal seure i estudiar-s'ho, però, ostres, val molt la pena. És com qui vol aprendre un sistema operatiu diferent. Ostres, porto tota la vida treballant amb Windows, ja vull canviar a Mac. Bueno, doncs el primer que hauràs de fer és aprendre com funciona un Mac, no? Aleshores, és el mateix amb la IA local. Pot transformar-se en consultor qualsevol? Jo crec que amb el degut temps i esforç, sí. És una àrea de la intel·ligència artificial que, per sort, com estem parlant de models locals públics, també és pública. És a dir, el coneixement per implementar IA local, ara mateix, és públic i es pot accedir a ell a internet. Si volem, també podem fer formacions sobre IA local que ens ho ajudin, que ens ho deixin molt més explicat en un temps molt més curt. Això també existeix. Però el que està clar és que si volem estalviar temps, hem de parlar amb un consultor perquè ens orienti bé en l'esforç que hem de fer.
1: Una pregunta ja particular. Hem parlat ja dues vegades de l'assessor, del consultor. Tu, Enzo, podem acudir a tu? Tu fas aquest servei? No, no, ara ens està sentint algú i diu, hòstia, tu, jo això realment vull implementar-ho, però no sé a qui adreçar-me. Està sentint un programa de ràdio, hi ha un tio que sembla que sap de què va, que es diu Enzo Longobuco, i jo et pregunto, ens podem adreçar a tu?
3: Sí, jo sóc en part consultor en l'intel·ligència artificial, però el meu rol és més de responsable d'investigació i desenvolupament de l'empresa. Fem consultoria nosaltres, no som els únics, però el que fem és ajudar sobretot a dimensionar la inversió que s'ha de fer en base al problema que té l'empresa. És a dir, a nosaltres ens ve un client i ens diu, mira, jo vull solucionar aquest problema. I en base al tipus de problema i les dades de les que disposa, fem tot un procés de consultoria en el que esbrinem quins models i de quina manera són els que li poden ajudar a resoldre aquest problema. Un cop això està clar, també és important que el client dimensioni la inversió que ha de fer en fer-ho, perquè l'ordinador s'ha de comprar, el servidor s'ha de muntar. I és important que entengui com està l'ecosistema, perquè hi ha vegades que ens diuen, ostres, doncs això m'interessaria comprar-ho ja o m'interessaria comprar-ho aquest mes, que sé que és quan baixarà de preu. No? Aleshores, tot això forma part de la consultoria que nosaltres fem. Més enllà d'això, hi ha un seguiment del projecte, hi ha un manteniment que també podem arribar a fer nosaltres si el client no vol fer el manteniment ell, però també hi ha un seguiment de dir, epa, durant els propers 6 mesos, si surt un model nou, com parlàvem abans, jo et puc parlar d'aquest model, et puc explicar com funciona i si t'interessa, ajudar-te a ficar-lo al sistema perquè puguis mantenir-te actualitzat.
1: Llavors, i per acabar ja quasi, realment no és tan fàcil. No, no vull espantar ningú, eh? Però jo crec que ja t'ho he preguntat més d'una vegada, però que realment si volem, des d'una empresa, començar a treballar en sèrio amb IA, hem de passar per que algú ens assessori, siguis tu o sigui qui sigui. Però no és allò de dir, me'n vaig a una botiga, em compro un ordinador de videojocs i començo. És molt millor passar, per no dir és obligació, passar per la figura d'un especialista. No, però
3: Sí,
1: vull
3: avui dia sí.
1: que abundis amb el projecte, no? Sí.
3: Avui dia sí, perquè tot i que l'ecosistema evoluciona molt ràpid, encara no està lo suficientment madur perquè tinguem algú que sigui següent, següent, següent i ja està.
1: Val, tenim un minut que te'l deixo perquè ja donguis el consell final a aquest empresari d'una pyme que ens està sentint i vol entrar de debò a la IA, local o núvol.
3: Jo el que aconsellaria a la gent que vulgui començar o que potser només vol trastejar és, primer de tot, a no tenir por. És a dir, això s'ha de provar i val la pena provar-ho i no cal un ordinador d'última generació per fer-ho. Podeu fer-ho amb el portàtil. Sí que hi ha aplicacions de següent, següent i instal·lar, però no són aplicacions que es puguin escalar. És a dir, jo puc provar a títol personal, però si després ho vull ficar en el departament, és una altra història. Vale? Aleshores, paga molt la pena provar a fer-ho primer a casa, veure si m'és útil a mi i després, si m'interessa, escalar-ho. Anar pas a pas.
1: Bé, ara ja no podem fer més passos perquè se'ns acaba el programa i la ràdio té això, que té un forat molt, molt concret. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres. Tornarem a demanar-te que passis per aquí perquè realment crec que és una gran ajuda sentir a persones com tu amb un tema tan importantíssim com és avui la intel·ligència artificial. Gràcies.
3: Moltes gràcies, Tomàs.
1: Avui hem après de la mà de l'Enzo Longobuco que la intel·ligència artificial local no és només una realitat emergent, sinó també que ofereix múltiples i grans avantatges per a particulars i per a empreses. Hem explorat com aquesta tecnologia pot transformar sectors diversos, millorant l'eficiència i canviant la manera en què interactuem amb les tecnologies del dia a dia. Tot i els desafiaments tècnics, el potencial de la IA local per redefinir la nostra relació amb la tecnologia hem vist que és immens. Esperem que aquesta conversa d'avui us hagi inspirat a considerar com la IA local pot influir positivament en la vostra vida i en els vostres negocis. Ja només em queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos un cop més i acomiadar-me fins la propera edició, on continuarem explorant el fascinant món de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i de l'impacte que té sobre les nostres vides.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Hola@barcelonadot.com. www.lemnovacio.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre d'altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
23: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau de el fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
2: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí, el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid, i encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
6: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
8: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa. Bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
24: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
25: Fue una fiesta todo el fin de semana.
1: No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
24: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
4: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
24: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astra el Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
7: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
9: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'han fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
7: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
10: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
11: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
10: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
9: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón, i ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
12: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid. Avui en decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigador,

0: director, volíem dir, de la CEPI, i Fèlix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
3: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
2: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
4: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família i que demanem la presumpció d'innocència.
2: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
6: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
5: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
0: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
8: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
7: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
9: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
7: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
0: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros...

0: i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
1: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
2: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
3: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
1: 3/4 de 3, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
5: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
4: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
6: Notícies en xarxa.
1: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
8: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils segurament de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
7: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
1: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
0: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
9: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
10: Estem desmuntant trams del pont vell i els sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
9: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
11: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
12: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
11: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
13: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
1: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
14: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement, al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
1: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
16: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
15: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
17: Aquesta és la instal·lació que convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veure ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
15: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
15: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
18: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
15: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
18: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
15: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
19: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
20: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
19: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
21: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
19: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

Radio Montornès 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació i informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 40 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada de les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura, el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com van aquests ànims després de Festa Major? Bé, ara parlarem de la festa, de com ha anat, però espero que estigueu molt bé, amb ganes d'aquesta nova setmana i ja entrarà la tardor. Així que ja s'han notat també les temperatures, eh? Sí, com sí, aquesta setmana diuen que tornaran a pujar, però veurem, veurem. Nosaltres estarem, crec que per primera vegada en aquesta temporada 2026-2027, de dilluns a divendres, que no tenen cap dia festiu així entre mitges. Acompanyem-vos aquesta setmana des de les 5, poquets minuts més, i fins les 6 en punt, aquí a Ràdio Montornès. Com sempre, vindrem amb informació, divulgació i entreteniment del nostre poble i també de més enllà per saber què està passant al nostre voltant i passar una molt bona estona, que això és el més important. Bé, si ens voleu acompanyar avui de nou, estem al 90.2 de l'FM, que no se'ns despisti ningú, i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també el canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, tinc la part tècnica al Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs? Com ha anat el cap de setmana llarg?
2: Bé, bé, bé, força bé. Et veig amb força bona veu, donada les circumstàncies.
1: Això no va dir que tinc dues coses avui. Tinc veu i tinc son.
2: Sí, bueno, la son ja hi comptàvem, però sí, altres sorprenent. Anys la veu també la tenies
1: pitjor,
2: perjudicada.
1: Pitjor. És que crec que ha agafat més fred altres anys que aquest any.
2: Potser sí, sí, sí.
1: I també m'he recollit una miqueta abans.
2: Ostres, has fet bondat, Mireia.
1: Bueno, un dia a 2:15 del matí, un altre a 6:15.
2: Ui, ja t'estàs fent gran,
1: Home, sí, una mica. Clar, és que a vegades, bueno, si estàs cansat, no?, cansada, és veritat que ho noto, sobretot l'esquena, tantes hores de peu, sí. Ja em començava a fer mal, i ja, bueno, doncs ja arriba un moment que és millor retirar-se a temps.
2: I no perdre tot el dia després, no?
1: Ah, exacte, sí, per poder gaudir, que m'agrada la nit, però m'agrada també el dia, que la Festa Major es viu molt de dia també, i volia aprofitar.
2: Clar, sí. Que sí, s'ha d'aprofitar. Sí. Tot.
1: Molt guai, una mica trista perquè és com quan acaba la Festa Major, sembla també que acaba ja l'estiu, sí, i et donen com aquesta sensació, no sé, com molt de nostàlgia i que et quedes com molt, ai, pues ja ha passat.
2: Però
1: si
2: ja tens el Nadal a la cantonada, ja tens
1: ja,
2: un altre motiu.
1: És veritat, però necessito igualment uns dies així com de reflexió, de dir, uau, ja ara sí, s'ha acabat l'estiu, s'ha acabat la Festa Major, i clar, toca esperar un any, un altre cop, per viure això. Però bueno, molt guai, la veritat és que ha estat molt bé, hi ha coses que mai fallen, la Festa Major, que ja fan tradició, que si xurros, això, que si anar als concerts, que si unes tapetes, que si prendre alguna cosa, sí, fins i tot vaig anar a veure els focs d'artifici, que mira que a mi em fan bastanta por, però tinc una amiga que sempre em presta el seu braç i anem juntes tots els anys, fem tradició. Doncs ja està, ja ha acabat la Festa Major, queden alguns actes esportius que avui també em repassarem i d'aquí una estona també continuarem parlant de la Festa Major, però a banda de fer una miqueta de resum, de valoració i de com ha anat el darrer dia, ahir, la Festa Major, tenim altres temes. Perquè avui és dilluns i això vol dir també que, a més de parlar d'aquesta Festa Major, durant el cap de setmana han passat moltes altres coses, algunes d'elles esportives. Ja hi ha entitats que han començat a competir en les seves respectives lligues i avui sabrem què han fet. Farem un repàs per als resultats, tant de karate com de futbol, de bàsquet, d'handbol, d'enduro, bé, doncs una miqueta tot el panorama que tenim d'entitats esportives al nostre poble per saber què ha passat i com ha sigut d'inici, o bé com serà el proper inici, perquè hi ha algunes que comencen aquest proper cap de setmana, i a veure què tal, com va tot, ara que ja comencem la rutina, ara sí que sí. i s'incorporarà avui aquesta temporada de la Intersecció a nosaltres la Clàudia Closa, que estarà de nou tots els mesos amb nosaltres amb la seva secció d'una capsuleta. Ja es va incorporar per primer cop la temporada anterior i aquest any manté el nom, tot i que el que és el contingut d'aquesta capsuleta, d'aquest cafè que prendrem un cop al mes, serà una mica diferent. En comptes de portar-nos un projecte, bueno, projecte potser sí, però no sé, la temporada passada ens va parlar d'un disc, ens va parlar de reflexions que li venien, de descobriments, doncs en aquest cas se centraran en persones i projectes interessants que pel que sigui aquell mes l'han inspirat o li han agradat, així que molt interessant. I avui comencem amb Francisco Activista, que si no el coneixeu ja us avanço que és molt, molt interessant. I qui passarà també per aquí, com tots els dilluns? El nostre company, el José Luis Cano, avui amb una nova batalla musical. Ja és la segona de la temporada sí. I de moment vaig inaugurar el marcador, anem 1-0, per això ja sabeu que pot canviar en qualsevol moment. Portaré un 4 cançons per enfrontar-les i Sergi, hauràs d'estar hàbil per veure cap aquí va el punt, eh?
2: Exacte, i com diu la dita, no és com comença, és com acaba, eh?
1: És com acaba, encara ens queden moltíssimes setmanes per acabar la temporada. Intentarem fer el millor possible totes elles. A vegades l'actualitat musical no ajuda gaire, però s'intenta, s'intenta. Serà cap al final del programa. I com sempre també, ja sabeu, totes les tardes, amb efemèrides, amb novetats musicals, una mica, doncs, també de, com es diu això, de safareig, també, que ens agrada de tots els dies. De tot, que tindrem fins a les 6. Espero de tot que us quedeu en aquest dilluns 21 de setembre. Nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que l'Institut Vinyes Velles és un dels 100 centres prioritaris per ser climatitzats per la Generalitat. La previsió és que els centres seleccionats disposin d'una climatització integral, ventilació mecànica i sistemes d'energia renovables amb diferents opcions tècniques en funció de les característiques i necessitats de cada edifici. L'alcalde de Montornès, José Montero, ha valorat aquesta inclusió i l'ha entès com un reconeixement de la feina feta per l'Ajuntament, ja que en els darrers anys ja ha climatitzat l'escola Sant Sadurní i la de Palau d'Ametlla. També han començat a Can Parera i té previst fer-ho amb l'escola Marinada i també ha sol·licitat a la Generalitat la de l'escola Mugent. Escoltem José Montero.
3: El president també ha dit que pretén una col·laboració dels ajuntaments per impulsar a partir d'aquesta iniciativa i després en 5 anys que es puguin climatitzar tots els centres. Jo aquí vull dir dues coses ben clares. A Montornès ja ho estem fent, per tant anem per endavant perquè hem estat molt de temps reclamant aquests recursos per poder climatitzar que no arribaven i nosaltres no podíem fer esperar els alumnes de Montornès. I el que segur que farem després és reclamar aquests recursos, aquesta inversió que el president pot fer a tota Catalunya, que aquests diners se'ns compensi també. Per tant, dues bones notícies.
1: I ja ha declarat que preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya abans del 2031. La inversió total pot arribar fins als 2,5 milions en funció de les necessitats de cada equipament. Avui s'ha obert el termini d'inscripcions per al centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 5è de primària, amb el joc com a protagonista per treballar la convivència, l'autonomia, la creativitat, les emocions i les relacions amb els altres. També s'hi duen a terme tallers, activitats i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins al 2 d'octubre al web inscripcions.montornès.cat. Per més informació, també podeu trucar al 617-432191 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. La companyia Engruna Teatre donarà el tret de sortida a una nova programació d'espectacles Montornès aixeca el taló amb l'obra de titelles Sopa de Pedres. El show està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys i aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros, en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que us heu de quedar és que divendres tindrà lloc una nova activitat dels pressupostos participatius del Consell d'Infants. Serà una tarda de laser tag al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. L'activitat s'adreça a infants a quart a sisè de primària, que es dividiran en diferents torns de 30 minuts, des de les 6 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A cada torn hi poden participar 10 nens i nenes. Per participar-hi cal fer la inscripció al WhatsApp 626-374-631. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Per primer cop, la nostra festa major ha acabat en diumenge. Ahir vam tenir tardeo, botifarrada, paella, focs i el veredicte de la batalla de penyes, que enguany ha acabat en empat. Però ahir també va tenir lloc un dels actes més esperats de les festes, la dansa de la batalla, que ha arribat a la seva 26a edició. Després de la pluja de l'any passat, aquest any sí que s'ha pogut ser a ple sol, potser amb massa calor i tot, i amb la plaça de Joan Miró plena. Com sempre, va ser un acte molt emocionant, i és que va ser la primera dansa de la batalla de la Ingrid Fernández, que amb només 20 anys, i després de 10 a la colla de gegants, va portar en Bartomeu Sala. Nosaltres vam poder parlar amb ella i amb en Joshua Orellana, que un any més ha portat en Paratón de Roca Crespa, després de la dansa.
4: Jo l'he viscut amb molts de nervis, sobretot amb molt de respecte i amb molt de... Buah! Voy a hacer el baile de la batalla después de... Jo porto 10 anys a Llegants, jo vaig entrar en 10 anys, vaig entrar a la colla infantil i ara fer la batalla amb els grans després de 10 anys, ja amb 20 anys, és un recorregut molt profitós, és molt bonic tot el procés, com van sortint els passos, com van sortir el ball, és molt bonic de veure i de sentir.
5: Bueno, al final és això, no? Sempre tens els nervis, sempre hi ha nervis perquè hi ha molt respecte per aquesta dansa, si és membre de la colla, costes tants anys, com ella diu, jo porto des dels 10 anys també i porto 25 anys a la colla ja. I el dia que no es tingui ni respecte ni nervis és quan s'ha deixat de portar de gegants, perquè no viuràs la dansa com s'ha de viure. Perquè els moments previs, tota la colla que es recolza, t'anima, i amics i famílies que sempre se'n van anar a dormir a les 6 o 7 del matí i estan aquí a primera fila, tal, és un ple d'orgull també. I més al teu poble, que és una dansa que és únicament fer en un torner sempre.
1: Ahir, com dèiem, va ser el darrer dia de Festa Major. Segons la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, la primera valoració del canvi del dia festiu és positiva, perquè la gent ha respost molt bé.
6: Estem força contents perquè, tot i els canvis que n'hi havia, no, vam començar dijous amb el toc d'inici de la Festa Major, i la veritat que ha estat molt sorpressiu, la gent li ha agradat molt, o sigui, dijous dèiem encara ens queden 3 dies per endavant, ahir dèiem que és que encara ens queden 2 dies, o sigui que s'ha aprofitat molt, ha fet molt bon temps, les entitats han estat molt col·laboradores, ara acabem de veure la dansa de la batalla, no? I amb la trobada de gegants, la plaça plena de gent, i els actes han estat realment molt multitudinaris en totes les seves facetes. Les penyes, dues juntes noves, que han fet aposta per aquest dijous, per aquests canvis dintre de la programació, i bueno, ho han donat tot. A més ho hem anat preguntant, allò que ens trobem amb la gent, i ha estat molt positiu. O sigui, la gent el dijous ja veu que hi ha Festa Major, ja suma, ja veuen que ve festa i s'ho prenen diferent. El dilluns sempre era un dia que era poc hàbil per poder fer activitat, i no tenia tanta concurrència.
1: Si la Festa Major va acabar ahir, vol dir que va començar abans també, el dijous 17 de setembre, amb el pregó, un espectacle de dansa i el fotocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès. Enguany, el pregoner ha estat Miguel Santiago de Loyo, impulsor del projecte Montornès Ciutat, unes postals per recordar el nostre poble. El pregó de Loyo va explicar alguns dels anècdotes que ha viscut arrel d'aquesta iniciativa.
7: Al final ha sortit bé i estic molt content, és un privilegi ser un pregó, o sigui que si algú alguna vegada li ofereixen ser pregó del poble, ha de dir que sí, evidentment, perquè bueno, això no passa cada dia. Supercontent, eh? L'anècdota aquesta de la gent, o sigui, dels nens, no?, que col·leccionen aquestes postals, no, mai m'ho pensava, no sabia qui seria el que col·leccionés aquestes postals. I Resulta que també, bueno, això, que una noia truqui a la porta de casa teva perquè li faltaven unes postals, una veïna. Tot això, bueno, et fa plorar, perquè de vegades t'emociona, això. I bé, això, que pari, que la gent comenti aquestes experiències i tot això també jo aprofito i trec informació. I el que he explicat aquí al pregó, que no estan aquí solament les postals, estan als Estats Units, a Rússia, a Bielorússia, al Japó i tot. Va dir una dona que havia, bueno, que havia viatjat al Japó i que volia enviar una postal a una família que havien conegut allà. I jo m'haig quedat també, dic, ostres, és increïble, tio, la força que té el mitjà de comunicació aquest, de la postal, encara.
1: A més de fer el pregó de Festa Major, Miguel Santiago de l'Hoyo també va signar el Lliure d'Honor de l'Ajuntament de Montornès. I durant aquests 4 dies, la sala d'exposicions de Can Saurina ha acollit una exposició amb totes les postals. Anem una mica més de música abans de continuar amb la informació esportiva i no amb la col·laboració amb la que ens vam aixecar divendres. Jo crec que és la col·laboració novetat de la setmana. Tenim moltes publicacions d'àlbums que anirem repassant durant la resta de dies d'aquesta setmana, però avui, com dèiem, volíem començar amb Maluma i Shakira, que des del divendres ens van regalar aquesta cançó que es diu Agua.

anem amb l'actualitat esportiva. Comencem parlant de karate perquè ja tenim els resultats de les primeres competicions del Club Karate Montornès. I és que ha obtingut 16 medalles a la jornada de la Lliga celebrada a Perelló. 12 d'elles han estat a la modalitat de kata. Són 4 ors per Valentina Sanagua, Erin González, Coldo Echevarria i Zan Rubio. 3 medalles de plata per Aran Ros, Eric Riera i Nicole Ubeda. I 5 bronzes per Nico Perandrés, Pol Menéndez, Valentina Muñoz, Sara Merchan i Eide González. En la modalitat de comitè han aconseguit 4 medalles més. 3 de plata per Izan Rubio, Ona Terol i Pilar Carreras i una de bronze per Valentina Sanagua. Però, a més d'aquestes competicions del cap de setmana, el club ja s'està preparant per al taller de defensa personal que impartirà el dia 27, el diumenge, aquest, no?, el següent, dins dels actes de festa major. L'activitat s'adreça a persones a partir dels 14 anys, especialment dones, dèiem, joves, a persones adultes, i si us interessa cal que us apunteu prèviament enviant un correu electrònic a tallerdefensajuvenil@gmail.com. Una altra entitat que també ha començat aquest cap de setmana a competir ja de manera oficial és el Club Bàsquet Vila de Montornès. D'una banda tenim l'equip dels Especials A, que ha estat el primer que ha classificat al 7è torneig FEM UEM de bàsquet, que ha organitzat FEM Mataró. No és una competició competitiva com a tal, però és tot un mèrit que hagin quedat els primers. Els de Montornès han enfrontat els anfitrions, però també els Lluïssos de Gràcia i a Fedamar Boeto. I pel que fa a la Lliga, el primer partit del Sots 25 masculí serà aquest dissabte contra Sant Joan d'Espí C a 8:15 del vespre fora de casa. I aquests dies hem conegut també els resultats del torneig de pàdel de Festa Major que ha organitzat el Club Pàdel de Montornès. Una competició que està prevista per un dia però que van allargar a 2 per poder acollir més partits i més categories. En total van ser 3 categories. Òscar Ávila i Javier Rodríguez han estat els millors de la categoria masculí B, mentre que José Gimbert i Martínez van guanyar en la masculí C. En la categoria femenina, les millors van ser Maria Rodríguez i Cristina Martín. Anem cap al motor perquè el pilot local Iago Domínguez ha competit en una nova carrera del Campionat d'Espanya d'Enduro aquest cap de setmana. El de Montornès ha acabat en la 4ª posició a la categoria Enduro 1 i a la 9ª la classificació general absoluta de la jornada. A falta de la suma d'aquesta darrera cursa, és quarta la classificació general amb 105 punts, a 45 del primer, però només a 9 del tercer i, per tant, del podi. L'1 d'octubre, el pilot competirà a la final del Campionat d'Espanya en aquest cap de Super Enduro a Súria. Tornem als esports de pilota, anem cap al futbol perquè el primer equip del Club Escola Futbol Modornès ha perdut el primer partit de Lliga. 4-2 ha estat contra el Sabadell Nord B. El marcador es va arribar a posar 3-0, però tot i els dos gols d'Òscar Cortés i Saidu Jagó no van aconseguir empatar. El proper partit serà aquest diumenge contra el Sabadellenca a 1:15 del migdia, aquí a casa, a les pistes, al camp de futbol municipal, volíem dir. I el Montornès Norte també havia de començar la Lliga aquest cap de setmana a casa, però va plaçar el partit per Festa Major. Així que el primer partit serà dissabte contra el Montmeló a 4:45 de la tarda a Montmeló. El grup Handbol Montornès també ha tingut el primer cap de setmana de competició per als seus equips base. Han obtingut una victòria i una derrota. L'infantil femení A ha perdut 22-33 contra el Vilanova del Camí, mentre que el cadet masculí va guanyar el Barcelona Sants per 29-35. Ara el club prepara el 5è Memorial Blanchi, una competició que tindrà lloc dissabte dins els actes de Festa Major a la Carpa Polivalent al Sorralet a partir de les 9 del matí.

I acabem avui també amb més festa major perquè ens queden els darrers actes esportius. A més d'aquest Memorial Blanchi i el taller de defensa personal del Club Karate Montornès, tindrem la 17a edició de la milla urbana del Club Atletisme Montornès. Serà dissabte a les pistes municipals a partir de les 10 del matí. I també aquest cap de setmana, però diumenge, tindrem la 16a cursa ciclista Memorial Lluís Càmera. A les 10 es donarà inici a la cursa i podran competir les categories de júnior masculí, les de sots 23 i elit femení. La prova serà puntuable per la Copa Catalana Júnior. Com sempre, els i les ciclistes sortiran des del carrer de Federico García Lorca i arribaran al mateix punt. El circuit urbà és de 2,6 km per volta i n'hauran de fer-ne 25. Les inscripcions encara estan obertes, es tancaran dimecres. Us podeu apuntar a la Federació Catalana de Ciclisme. I nosaltres anem amb una mica més de música abans de rebre a la nostra primera convidada, avui la Clàudia Closa, que s'incorpora a la nova temporada de La Intersecció. Anem amb una cançó una mica més lenta, molt bonica. És la darrera proposta d'Álvaro de Luna i es diu Lo Siento.

0: Avui donem la benvinguda a una col·laboradora que ja vam conèixer la temporada anterior, que torna a repetir amb nosaltres. No sé si coneixerem els seus somnis o no, veurem. És la Clàudia Closa. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Jo molt contenta que hagis tornat.
1: Jo també d'estar aquí amb tu, una altra vegada.
0: Una secció que li continuarem dient la capsuleta. O una capsuleta, o capsuleta...
1: Continuem així perquè no he pensat un nom nou, per tant, ja està bé.
0: Bueno, però i cap de tot en una càpsula, ho podem prendre com cadascú vulgui.
1: Continuem fent el cafè, és això.
0: Exacte, és una estoneta de cafè amb la Clàudia, les seves descobertes, les seves inquietuds. Mm-hmm. L'estiu pràcticament ha passat, però no havíem parlat. Com ha anat? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Ha passat molt ràpid.
0: Sí, oi?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Ja tens ganes, però, de tardor?
1: Sí.
0: Jo et veig avui molt de tardor.
1: Sí, sí, sí. A mi em ve de gust, saps? És com que abans era més... Em venia de gust la primavera, l'estiu només, però és com que també penso... Ai, em ve de gust.
0: Això és la maduresa, eh?
1: Uf, ja pot ser. Tinc 80 anys.
0: Avui, com deia, tornes a incorporar una secció mensual que tornarem a tenir amb tu. Títol nou no n'hi ha, però algun canvi a la secció sí. Clàudia, què podem esperar de la capsuleta d'aquesta temporada?
1: S'ha transformat una mica, però la idea jo crec que continua sent la mateixa. L'any passat, bueno, o el curs passat o la secció passada, el que sigui, fèiem una mica de descobriment de coses així diverses i una recomanació, em sembla que era un concepte en el qual hi cabien moltes coses.
0: Sí.
1: I haig de continuar en aquesta línia perquè jo encapsular-me, mira, precisament, en una cosa no sóc capaç perquè sé que cada mes tinc coses noves i llavors prefereixo deixar-me via oberta a coses que m'interessin. Llavors, pensant en què podia transformar això, no em venien idees, ja t'ho he explicat abans, i vaig començar a dir, vinga, posa't una pàgina en blanc i comença a fer pluja d'idees, allà què surt. I em van començar a venir, en comptes d'idees de coses diverses, em van venir persones. No sé, una il·lustradora, un sí què, i vaig dir, i per què no parles de persones que tinguin projectes que t'interessin i que t'inspirin? I això vinc a fer.
0: Molt bé, molt maco.
1: L'has vist?
0: Molt bé, o sigui, continuarem descobrint coses, en aquest cas persones, cada mes, i que tenen un projecte darrere.
1: Exacte.
0: Que pel que sigui, doncs, sempre interessant, inspirador.
1: Exactament.
0: Molt bé, molt bé. Jo veig que portes un guió super extens. No sé si tindrem temps de tot.
1: És no tirar ironia, porto un pòsit super cutre.
0: Però això vol dir que és un tema que coneixes molt. Clàudia, avui, a qui coneixem?
1: Avui, per la primera secció, vaig pensar, aviam, Clàudia, qui t'interessa? I la primera persona que em va venir al cap de voler parlar és un nen, té 17 anys, però jo el vaig conèixer quan era un nen, que em va sortir a Instagram, que és un activista.
0: Vale. És que ara estic molt en xoc, perquè clar, hem començat amb Jarabe de Palo.
1: Sí, però té relació al contingut de la cançó.
0: I ara estic flipant. Vale, vinga.
1: Anem a ubicar-nos. Aquest activista es diu Francisco Javier Vera Manzanares i es fa dir Francisco Activista. Simple el nom.
0: És molt activista. Està molt bé.
1: Exacte. És colombià i actualment està resident a Espanya i ha estat tota l'estiu a Catalunya, sap català, i el vaig conèixer, vaig parlar a la secció anterior del concert manifest aquest de Palestina, etcètera,
0: sí,
1: etcètera.
0: Cert.
1: Va sortir a parlar al final, ell, i em va encantar. Ja m'havia sortit a Instagram alguna vegada i vaig dir, aquesta persona... I m'agrada molt perquè va començar amb 9 anys, perquè hi havia un projecte amb el qual no estava d'acord i va anar al... Fes un moment. Que era al Congrés de Colòmbia.
0: Mm-hmm.
1: I és un nen de 9 anys parlant com un...
0: Senyor.
1: Exactament. I defensant, doncs... la justícia climàtica, la justícia global, els drets humans, i a mi em va fascinar.
0: Mm-hmm.
1: Perquè té una cosa que m'agrada molt d'aquest tipus de persones que llencen un missatge hipernecessari i... amb el qual estic super d'acord, però sempre és veritat que quan llences segons quins missatges d'una situació que és tan crítica i que és difícil de veure una solució, normalment ens posem molt dramàtics, que la situació és dramàtica, però és molt difícil com trobar-li aquesta vessant d'esperança. I ell parla d'un concepte que m'ha fet molta gràcia, que es diu ecoesperança, que és amb el que vertebra tot el projecte d'un moviment que es diu Defensors per la Vida, no com es deia, Guardianes por la Vida, exacte, i l'esperança és això de dir, hi ha una situació molt complicada, o sigui, a nivell polític, a nivell mediambiental, sobretot això del mediambient és el que va interessar moltíssim. I...
0: Però ell troba com que no està tot perdut.
1: Exacte, és a dir, dins de tota aquesta situació tan negativa i dramàtica, ell vol trobar una solució i m'agrada molt com va treure el projecte com la des de la mirada d'un nen, o sigui, apel·la molt a la imaginació, a pensar, hòstia, està molt complicat tot, però què podem fer perquè això surti bé? I té moltes, molts discursos molt ben plantejats des d'una perspectiva com... és que no vull dir innocent perquè no és innocent, o sigui, és molt conscient, molt esperançador, sí. I a mi això m'agrada molt perquè penses, hòstia, jo si em fico en aquest... en aquesta lluita i penso que està tot perdut, no puc lluitar perquè per què lluito si no? I em va encantar aquest personatge i és molt guai, és molt inspirador, una persona que et parla de coses molt greus però amb aquesta vessant de dir ei, però podem fer alguna cosa,
0: ah, bueno, i d'acció, no?
1: Exacte,
0: dir, no només anem a queixar-nos, anem a fer alguna
1: cosa. Sí.
0: Francisco Activista.
1: Sí. O sigui, super senzill el nom, no te'n pot oblidar. Francisco Activista.
0: I ara, això amb 9 anys, clar, deies que ara té 17.
1: Ara en té 17.
0: Ha continuat fent tot aquest activisme a xarxes.
1: Sí, sí, continua, continua. Ha estat amb diversos presidents, fent diversos discursos, està en moltes xerrades. I és un tio a sobre que parla molt bé. Jo suposo que ha de ser superdotat o alguna cosa perquè parla molt bé des dels 9 anys. Vull dir...
0: Sí, sí, bueno, potser a casa no també li han inculcat aquest tema.
1: Però a mi tot el que sigui que està vessant així una mica com falsament innocent, perquè al final sempre acabem parlant sempre d'això, i per això la cançó del realitat i els somnis i tal, de dir no hem de perdre aquesta cosa com tan màgica que tenen els nens, de voler imaginar i de donar-li forma i de... sembla molt curt, però de no perdre el somriure i de continuar endavant, saps?
0: No, és que necessitem invents nous, no? I coses noves. Si fins ara no ens està funcionant o ja no ens funciona alguna cosa, doncs anem a provar altres coses.
1: Exacte.
0: I a vegades els nens et donen una idea així que sembla, què dius? I després potser...
1: Clar, exacte. És aquesta cosa com de no fals optimisme, no? De dir, sí, tot és perfecte, tot és meravellós, superguai. No, sinó de dir, vale, anem a posar-li una mica d'empenta perquè si no això no surt. Bueno. Aquesta esperança com activa i tal.
0: Llavors ell a xarxes té vídeos i podem...
1: Sí, sí, és superactiu en el seu perfil d'Instagram i tot plegat. Té una pàgina web, és que és molt maco. I dona gust d'escoltar de dir, hòstia, que conscient, però alhora que actiu i que quantes propostes i quantes solucions i quanta empenta, saps? Perquè és molt guai.
0: Ara falta que se'l prenguin una mica en sèrio.
1: Sí.
0: Que l'escoltin i es faci alguna
1: cosa. Sí, sí. No, és profundament crític també, vull dir que és bueno, conscient de tota la realitat que ens envolta, que és tan dura, per això ho dic.
0: Ai, ai. Bueno, doncs escolta, has començat molt fort, eh?
1: Sí, m'he anat una mica per les branques, eh? Però bueno,
0: bueno, hi ha alguna cosa que t'hagi quedat del teu superguió que vulguis dir?
1: Mira, sí, portava aquí apuntada la frase que la té com a entenc que com a eslògan a la pàgina web. Tinc 15 anys i un propòsit, d'unir-nos per la cura del nostre planeta amb Ecoesperança. Fa molta gràcia. És perfecte, ell.
0: Genial. O sigui, també té web.
1: Sí, és que em fa molta gràcia perquè l'he apuntat en català perquè ell ha après català i parla un català perfecte i ell té la web, la pots traduir al català. Em sembla que també hi ha 5 idiomes més, una cosa així.
0: Wow.
1: Però em va fer gràcia. Vaig pensar, de Colòmbia i en català? No. Saps? I
0: és per perquè, què, no?
1: Bueno, és un tio que és molt curiós i això. I ja està, us el recomano.
0: Perfecte, doncs Francisco Activista.
1: Francisco Activista.
0: Indagarem. I segur que ens inspira. A mi, a més, em sembla això, que està molt bé, que les noves generacions es preocupin
1: sí.
0: I que a vegades no sembla que els nens i els joves no fan res. No... Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
1: Bueno, és que si...

Y dejará de palo también totalment d'artista. Mentre es prepara el nostre següent convidat, avui, com que dilluns farem una batalla musical amb les novetats musicals, anem a escoltar una altra novetat musical que no ha entrat en la nostra batalla, però que la cantant, la veritat és que tot el que treu s'acaba convertint en un èxit i és ben animadeta, perquè no decaiguin els ànims aquest dilluns. És el més nou de Rosé, es diu New Trick.

0: Está muy romántico, José Luis.
1: No me he parado, no me he puesto atención en las letras, no sé qué dicen. Por dice cosas malas, ¿no? Pero bueno, como sonido, me ha parecido un sonido muy de los 2000, no sé si está...
0: Sí, Sergi, sí, sí, a mí también me ha recordado así por ahí, por
2: sí,
0: ahí.
2: Sí.
1: Presuntamente, ¿no?
2: Espero Sergi, que les vaya mejor con la cita que con la música.
1: De unido, o sea, hoy estás muy destroyer, ¿eh?
2: No, no.
0: El pobre está pensando que no sabe a quién darle el punto ya.
2: Yo estaba pensando.
1: Ya está pensando, está ganando tiempo.
2: ¿Por qué me metí en esto de juez?
1: Bueno, yo creo que no tenías elección, ¿eh? Venía en tu contrato.
0: Sí. La letra pequeña. Bueno, pues a mí me han gustado, tengo que decirte, José.
1: Gracias,
0: Luis.
1: Mira, y a mí sí, las tuyas sí. También.
0: Nos podemos dar nosotros. Exacto. Dos puntos.
2: Y ya prescindís de mí totalmente.
0: Ay.
1: Es que, Sergi, si no tiras, tiramos nosotros.
0: Bueno, yo, vamos a darte una oportunidad, Sergi, ten en cuenta lo difícil que ha estado hoy.
1: Sobre todo, por favor.
2: Muy complicado.
1: Todo, que estamos mirando ya listas de estas de... alternativas, indie, folk, ya no lo comercial, o sea...
2: ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿por qué no traes ninguna de estas?
1: Hombre, estas son un poco, bueno, no sé, bueno, un poco mainstream.
2: Bueno, es igual, vamos con el veredicto, vale, que sí, aún te voy a restar un punto.
0: Venga, venga, vámonos.
2: Puntito para José Luis hoy.
0: Sí,
1: muchas gracias.
0: ¿No te ha gustado Freya?
2: Bueno,
1: mira, no le ha gustado ninguna,
2: hoy
1: yo creo.
2: Estoy en huelga de argumentos, ¿eh?
1: De unido.
2: Dejaremos en José Luis, bueno, sí, algún sitio hay que rascar, ¿no? Pues, pues rasquemos. Ve, por
1: el sucedáneo de Elvis no te ha disgustado,
2: bueno,
1: ¿no?
2: Venga, va.
1: Tiene buena voz.
2: Aceptaremos pulpo.
0: Anda, encima te ponen el argumento y todo.
2: Sí, sí, sí.
1: Te doy yo el argumento.
2: Me poner el argumento. Como yo no tengo, alguien los tiene que poner.
1: Exacto.
0: Bueno, pues José Luis, por lo que sea, enhorabuena.
1: Gracias, supongo.
0: Espero que la semana vaya muy bien. Y esta semana, en principio, hablamos de cine, ¿no?
1: Exacto, esta semana volvemos con novedades, que tenemos La Bola Negra de los Javis.
0: Sí, sí, está todo el mundo
1: Oscars,
0: ahí,
1: ¿eh?
0: Esperando al cine, sí, a ir a verla, ¿eh?
1: Muchísima Fort. Gente con ganas y ya lo decimos. Preseleccionada de España,
0: sí,
1: y seleccionada de España para los Oscars, ¿eh? Así que ojo con ese estreno.
0: Muy bien, pues ahí estaremos. José Luis, muchas gracias y nos vemos pronto.
1: A vosotras, aquí estaremos.
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Ai, bueno, doncs bona música, no sé si escoltem o no, però ens ho passem molt bé i això crec que és el més important.
2: Ens veiem, que això és molt important.
0: I tant que sí. Bé, doncs nosaltres marxem. Recordeu que tenim el Territori Nocturn a partir de les 10 per tornar a escoltar aquest programa. Avui escoltàvem el José Luis, però també ha passat per aquí la nostra companya, la Clàudia Closa, recomanant-nos seguir el projecte de Francisco Activista, una proposta molt no, bueno, nova, aquest jove, no molt inspiradora, això era la paraula que jo estava buscant. Però bé, també he parlat avui d'esports, he fet una ullada de l'actualitat esportiva i també hem parlat de la festa major, que ja sí que sí, se'ns ha acabat. Espero que us hagi agradat, recordeu que demà tornarem, parlarem de l'inici del curs al Centre de Formació d'Adults Marinada i també estarà amb nosaltres la Clàudia Fernández amb una secció de Cultura Random. Que vagi molt bé la tarda de dilluns i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Eric López, UAU Lleida Ràdio.
7: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
8: Aquest 1,1% de disminució és resultat
5: d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
7: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
6: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN i MS9 o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa i ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè els Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda a Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional a la ràdio.
1: Doncs ahí tornem a ser, amb el Gaudeix la Festa a la ràdio. En el primer episodi d'aquesta sèrie de capítols parlàvem amb la Carme Barceló i vam parlar de les plantes a la festa. Quines coses, ella que és doctora en botànica. Avui anirem... Anava a dir que no són amigues del foc, les plantes no són amigues del foc, però això ja ho vam descartar la setmana passada amb la Carme, perquè realment la vidalba és essencial perquè la gent no es cremi en un salt de plens. Avui parlarem de foc i també parlarem de Reus, amb la nostra convidada, que tot just passem a saludar.

0: lluny de tot. Doncs vinga, ens hi posem. Raquel Ferret, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Als de Reus us passa que és impossible presentar-vos i que no digueu i soc de Reus, no?
1: És
0: com un cognom gairebé, no?
1: I tant.
0: T'agrada aquesta cançó dels Whiskins? Creus que explica prou bé?
1: Sí, ens agrada a tots,
0: sí?
1: Crec, sí.
0: Dic, a veure si l'he triat i ara em dirà, no?
1: No
0: em representa.
1: És el nostre temazo i...
0: Sí, és el temazo de Reus, tu creus?
1: Bueno, tots ens la sabem. Sempre sona per festa major, així que l'hem acabat integrant, sí. No?
0: És una mica una cançó, una mica d'enyor, no? Una mica per aquí.
1: Sí.
0: No ho sé, bueno, fantàstic. Doncs amb aquesta cançó que es diu Reus, dels Whiskins. Tu ets filòloga catalana, ets gestora cultural, has fet diferents estudis sobre la cultura popular, centrats molt en Reus, i també en Ball de Diables i Foc, sobretot, eh?
1: Bueno, ho intento. M'agrada el món del foc i fer-ne pedagogia, perquè de vegades, no?, la pirotècnia, la normativa... és un entrebanc i, doncs bé, m'interessa aquest tema i intento aportar un granet de sal.
0: A tu t'agrada fer recerca?
1: Sí, i tant. M'agrada, sí, o fer recerca o conèixer coses. Vull dir, m'encanta preguntar, m'encanta saber les festes, conèixer com funcionen les entitats, com funciona el món del foc, és una cosa que m'atrau molt, i sí.
0: I per què el foc?
1: Jo crec que el foc té una cosa que no sabem explicar. Ens pot cremar i per tant hi ha un perill i aquest punt d'adrenalina, no, fa que per mi vagi, crec que per moltes persones que siguin diables ho sentim això, no? Aquest punt d'adrenalina fa que hi hagi alguna cosa que t'atau.
0: L'olor de la pólvora.
1: Sí. Molts diables segurament et confessaran que després d'un correfoc no es dutxen per intentar prolongar aquest plaer.
0: Jo crec que el plaer de la dutxa post-correfoc és un plaer del món, també. Vull dir que el moment de dutxar-te també te'n queda molt bé. Bueno, en tot cas, fixa't que la nostra cultura té algunes coses que són molt senzilles, però alhora són insuperables. No? Jo sempre ho dic dels castells. No? Nosaltres podem inventar 1.000 pantalles d'aleta, espectacles amb dron, el que tu vulguis tecnològicament, però el fet de que pugin 9 persones una sobre de les altres, això és espectacular i és molt senzill. Només necessita el cos.
1: Exacte.
0: La força, l'equilibri, el valor i el seny, si cal. Però només es necessita el cos i el foc és una cosa, no, que hem anat inventant, que des que el dominem fa moltíssims anys, que els humans hem sabut dominar d'alguna manera el foc. A vegades el foc també ens domina a nosaltres, quan hi ha un incendi. Però que hem estat capaços de fer uns processos químics que ens donen un resultat, no? Qui no queda meravellat davant d'un espectacle pirotècnic, no?
1: Sí,
0: hi ha gent que no li agrada,
1: ni
0: a que no li agrada.
1: Quan t'agrada jugar-hi, no? I aquí explota la imaginació.
0: Jugar amb foc.
1: Totalment.
0: D'això es tracta, no?, una mica. I això també es barreja amb un pòsit, diguem, cultural, identitari, no?, un pòsit de molts d'anys.
1: Molts anys, molt ancestral.
0: Molt ancestral, que arriba fins a nosaltres. I això és el que crida l'atenció.
1: Sí, de fet, aquesta continuïtat de capes i capes, no? Perquè de vegades amb el món del foc, quan parlem de cultura popular i tradició, és un tema molt complex, que cal anar en compte, perquè no és fàcil d'explicar. Tenim aquest diable que és un personatge superancestral, no és el mateix que els nostres balls de diables actuals, no? I agafa una complexitat molt diferent del que és tradicional, el canó, també els components del foc, la seva funció.
0: De les coses que has anat buscant sobre el diable, els diables, què és el que més t'ha sorprès o allò que vos vist i has dit, mira, eureka, gairebé, no?
1: No sé, en el món de la recerca crec que el que em sorprèn és que actualment hi ha molt com la voluntat de ser fidel a la tradició i com de buscar molt els orígens.
0: D'acord.
1: I això és una cosa que em sorprèn perquè darrerament molts balls de diables, sobretot de tall tradicional, ho direm així, no? Tots els tradicionals o els que segueixen els models tradicionals, busquen molt aquest origen, aquest document antic que els digui de quants segles fa que al seu municipi, no?, hi ha presència de diables. I això és una cosa que em sorprèn perquè penso que molts balls de diables tenen a les seves juntes gent molt jove i que s'intenti fer cas d'aquest origen, no?, intentar buscar l'arrel, bueno, diu molt d'aquesta gent i d'aquesta intenció de continuïtat històrica, no?
0: I per què passa això? Què passa? El legitima o simplement és un afer gairebé romàntic?
1: Bueno, jo crec que una mica les dues coses, no? De fet, en el món del foc hi ha molts focus oberts, diguéssim. Hi ha aquests diables tradicionals que busquen això, després d'altres que no els importa tant, tot aquest petacuisme que n'hi ha que ho són amb molt d'orgull, no?
0: Clar, perquè no sàpiga qui és, que és el petacuisme o petacuatisme. O...
1: Sí, diguéssim que són aquells grups de foc o aquelles colles de diables que no segueixen, diguéssim, unes característiques d'un ball de diables tradicional. Com podria ser des de la indumentària... Que
0: uns petacuets, se li diu d'una manera una mica despectiva?
1: Jo crec que la majoria de gent no. Crec que es pot pensar que sí.
0: D'acord.
1: Que quan t'ho diuen d'una forma despectiva. Però jo, per exemple, dins del mundillo, quan parlem d'això, inclús amb petacuets propis, no? Sempre ho fem com d'una manera més aviat carinyosa. Hi haurà que sí, que ho fa servir d'una manera despectiva.
0: Què és? Com és? Com li expliquem ara a algú que ens està escoltant i diu ostres, m'he trobat un programa de cultura popular sense jo tenir res a veure amb això a la ràdio, com li expliquem que és un ball de diables? Perquè clar, diables n'ha vist tothom o gairebé tothom, no? Si féssim una enquesta, no sé si ho ha preguntat mai al CIS o un baròmetre, si la gent coneix els diables o els ha vist, o qualsevol colla de foc, allò banalitzant i aplanant molt el terreny. Però com li expliquem que és un ball de diables? Què ha de tenir un ball de diables per ser un ball de diables amb les tres paraules?
1: Això, de fet, és curiós perquè quan ho expliques, jo crec, sempre començo pel mateix, i és que un ball de diables sempre és tradicional. Per tant, un ball de diables és un ball de diables, no cal posar-li la coletilla tradicional al darrere, i són la minoria dins del grup dels grups de foc. Jo no sé ara mateix quants grups de foc poden haver a Catalunya.
0: Buf.
1: 500? Potser no m'equivoco, eh?
0: Poder sí. A lo millor 500 ja només són bèsties de foc.
1: Exacte, però deu anar per allí la cosa i no m'estranyaria. I d'aquestes, molt poques són un ball de diables tradicionals. I això, segueixen unes característiques d'indumentària, de música, de manera d'evolucionar sota el foc. Hi ha una continuïtat històrica, com comentava abans. Vull dir, una mica com geogràfica, no? Inclús... Aquí es fan sardanes i aquí jotes, doncs aquí es fan diables i aquí es fan castells, no? Llavors, doncs, sé jo, un ball de diables té una sèrie

0: carretilles, en un seguici o en una cercavila o en un correfoc. Els altres diables poden participar en una processó, en una anada completes, no? Tenen una funció diferent dins la festa.
1: La funció deu ser important, també la funció que desenvolupen.
0: Sí, jo crec que aquí hi ha una de les característiques important. Aquests balls de diables que obren pas i que ho fan de manera literal, no? I que representen això, representen el mal vers moltes vegades aquest sant patró que porten darrere, no? Per exemple.
1: D'un temps cap aquí hem fet dos grans grups, no? Els diables que funcionen com un ball, com un grup tancat, i els diables que n'hem dit de participació individual. I a Reus en teniu d'aquests, que de fet n'hi ha poquets i són també en moments precisos. Un diable en grup tancat, doncs ja us ho podeu imaginar, no? Lucifer, Diablesa, Angelet, Arcàngel...
0: Teatre quants, popular de carrer,
1: que,
0: no?
1: I uns quants part. Diables rasos o borrons, que en diuen molt soldats rasos, que formen part d'aquesta espècie d'exèrcit molt influenciat per les guerres que hi hagin pogut passar per la zona, sobretot en època vuitcentista, no? Guerres carlines, i formen una representació tancada, curada, no? En canvi, la participació individual... Què és? Perquè crec que és la gran desconeguda. Ara mateix la trobem a Reus, a la Baixada, per les festes de Misericòrdia. La trobem a les Borges del Camp, per la Baixada també de la Seva Mare de Déu, molt lligat. I les trobem també en Carnaval, documentades a diferents llocs per Carnaval, i que a Vilanova i la Geltrú hi va haver un procés recuperador per tornar a rebre el Carnestoltes, que el Carnestoltes és el personatge, el rei Carnestoltes, amb aquesta desfilada de diables de participació individual. Com ho definiríem això i què diferencia, no? Fan el mateix camí o fan diferents camins sota els mateixos cels?
0: Bueno, diferents camins. Jo crec que més lo interessant del model de participació individual és que m'atreviria a dir que hi ha un moment en què a Catalunya tothom és de participació individual.
1: Sí.
0: Perquè és un model que es configura a finals del segle XVIII, principis del XIX, i va lligat a la burgesia. No? Llavors,
1: tothom es pot pagar una bossa coets, no?
0: És una moda, no? Al final, jo penso, és una moda com el vermut. Vull dir, arriba, no? I durant un temps doncs, es queda amb aquesta gent. I va acompanyat d'aquestes societats recreatives, d'aquestes bandes, i al final són això, són diables que, de manera individual, s'apunten doncs, a participar en les solemnitats, en les festes patronals, en el que sigui, no? En els seguicis festius, etc. Llavors, el que feien és fer-se un vestit cosit a mà, molt laboriós, no? I el que dèiem abans, no tothom es podia permetre un vestit així, qui no se'l podia permetre se'l llogava, perquè existien sastreries, no? Que llogaven aquests vestits, inclús doncs em llogues un vestit i per aquest lloguer et regalo 100 carretilles, no? Per fer aquesta exhibició. I això el que permetia era que tota aquesta gent, no? Majoritàriament homes, doncs sortissin a fer aquesta ostentació de la societat recreativa de la que penjaven o de la seva pròpia persona individual, no? I participar, tenien així com un lloc destacat, no diguéssim, dins la festa, sense deixar aquestes funcions de diable, d'obrir pas, etc. No?
1: Però es va posar de moda, d'alguna manera, no?
0: Sí, sí, i al final també en algunes poblacions pot coexistir amb aquests diables tancats que tu parlaves, que tenen aquesta representació de teatre popular de carrer, etc. Però a Reus li passa això, no? Li passa que té, diguéssim, totes les peces perfectes, no? Per desenvolupar aquest model, a més d'una indústria pirotècnica molt important. I hem de sobreentendre que poblacions com les del voltant, no? Com per exemple li pot passar a Vilanova o altres poblacions, puguin veure també d'aquesta indústria i, evidentment, tinguin aquest model.
1: Ja tiraves cap a Reus. Què té d'especial Reus? Normalment, amb tothom que parles de que és un enamorat de la cultura popular, també és un enamorat del seu poble alhora, no? D'alguna manera va junt això. Què té per tu Reus?
0: Reus, jo crec que, no ho sé, tenim la sort de ser una de les millors ciutats del món. Jo crec...
1: Així tirant pel cap baix, eh?
0: Jo és que crec que en aquest cas, o sigui, som món del món festiu, ens ho creiem molt, ens ho estimem molt i crec que li tenim tots molta cura. Vull dir, quan has estat dins, només parlo del món festiu, eh? Quan has estat dins, totes les persones que seuen en aquelles cadires i que intenten fer de la festa millor, opinaràs A o opinaràs B, però sempre juguem a favor de que tot es vegi bé, que tot ho fem bé, amb totes les bones intencions del món. Quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, la diem en veu alta i intentem, doncs, fer pedagogia i fer-nos saber les coses. I crec que en el nostre seguici, qui ha pogut veure el seguici per la Festa Major de Sant Pere,

0: tota misericòrdia, veurà la qualitat en les coreografies i en la indumentària i en les danses. Jo sé que sóc de Reus, però jo crec que realment té una qualitat quan ho veus, i crec que nosaltres ho veiem molt i ens ho creiem molt també.
1: El seguici Reus surt per Sant Pere, que és el seu patró, i per la Mare de Misericòrdia, que és també la seva patrona, amb dos recorreguts diferents, cosa que crec que dona cert sentit a un seguici, que el seguici, o treure la cercavila, no? El seguici festiu al carrer, és la manera de celebrar. Després hi ha la festa. Llavors, és interessant el cas de Reus, que transcorri en dos escenaris totalment diferents. En el cas de Sant Pere, entre Mercadal i Prioral i pels voltants, no? pel casc antic i el centre històric de la ciutat, i d'altra banda, doncs, aquesta anada fins al Santuari de Misericòrdia, ara que ha quedat dins de la trama urbana, però que abans estava, era una petita excursió, doncs també li dona un sentit de que processiona per altres llocs i que serveix per anar fins al santuari. Però en tot cas, Què li trobaries a faltar per compensar les bones paraules d'abans, va?
0: A Reus?
1: Va, sí. Quina assignatura pendents creu que té?
0: Ostres, és que clar, quedaré fatal que no... No, home, ens cal a Reus una casa de la festa amb urgència. Vull dir, jo crec que això és el que tots trobem a
1: Teniu
0: faltar.
1: Teniu una exposició refeta ara dins del museu, no?
0: Sí,
1: del Museu d'Història de la Ciutat, no sé si aquest és el nom exacte, però...
0: Jo dic amb molt de greu i amb el cor a la mà, amb molts fallos i moltes queixes darrere.
1: Sí, sí, bueno, es va fer conegut,
0: sí, sí,
1: i famós.
0: Sí, es va fer públic, i una llàstima, perquè hi ha moltíssimes persones a Reus que haguessin col·laborat, inclús sense ànim de lucre, des de les seves entitats festives.
1: Per fer-li una ullada.
0: En fer allò, i s'hagués pogut fer millor, no? Però sí que jo penso, sent capital de comarca, tenint la festa que tenim, és una de les grans, penso jo, Sant Pere, dins del calendari festiu.
1: Bueno, i figures que, com a pròpia figura, com a figura en si, tenen un valor, com la Mulassa i els Gegants.
0: Jo crec que ens mereixem un lloc més especial, no? Diguem-ho així.
1: D'acord, li posem aquesta assignatura a Reus. I cap on hauria d'anar la festa Reus? Ara és una festa que ha crescut moltíssim, moltíssim. Quan dic moltíssim, dic, va, des dels anys 90, no? Sempre ha mantingut una mínima espina dorsal, és a dir... Mulassa, Gegants, sempre han participat, sempre d'una manera o altra han format part també del Corpus, però ha crescut moltíssim de 90 anys cap aquí. Estem segurament en el millor moment històric de la festa a Reus, o del seguici potser, no? I cap on hauria d'anar ara?
0: Crec que nosaltres hem tingut la sort en això del volum, que hi ha algunes poblacions que han hagut inclús de tancar els seus seguicis, no?, perquè no entri res més. Nosaltres no ho hem fet i no ens ha calgut, perquè hem tingut la sort que darrerament les entitats que s'han format de zero i han volgut crear un element festiu, ja fossin uns gegants, alguna cosa d'imatgeria o el que sigui, no han tingut la intenció d'entrar dins del seguici. Al revés, grups de joves que s'han vist un buit dins de la festa i han dit, bueno, en comptes d'entrar al seguici, omplo aquest buit i em busco un lloc per mi dins de la festa major, però que no estigui dins del tronc tradicional. I clar, això fa enriquir molt la festa, no? Li dona també tot aquest volum. Llavors tenim aquesta part tradicional molt ben cuidada i després tota aquesta altra part d'oci i més festiva i més esbojarrada, diguéssim, no? Que no té aquesta solemnitat. I ens ha crescut molt i estem això en una època molt daurada, i la veritat que com que sense voler-ho i com de forma natural, sembla que les peces que vagin sortint vagin encaixant soles.
1: Han anat encaixant. És una evolució bona, aquesta, sí. Sense forçar res. No podem passar de puntetes per Reus sense donar una puntada a la tronada. La tronada és... Molts pobles tenen tronada, però com la de Reus, cap. Com la de Reus, cap, per la manera que es fa, que sí que, òbviament, hi ha altres llocs que es fa, però no amb la grandària, la magnitud de la de Reus. Una tronada tradicional, amb regué de pólvora, amb els mascles que conformen...
0: Feta de forma manual, no?
1: Sí, d'una manera molt artesanal i que, a més, genera una explosió brutal al final, amb el quadre final. La tronada també ha existit sempre, és a dir, no s'ha deixat de fer, i per tant també ha marcat com un tronc, i també ens ensenya d'alguna manera que no tot és el seguici, no? Que hi ha més peces que encaixen aquí.
0: Exacte, de fet, jo crec que una de les coses meravelloses de la festa de Reus és aquesta complexitat ritual que hi ha al darrere, que no és només el fet de sortir el seguici i cap a on va, sinó tot aquest tronc ritual. De fet, a Reus molts reusencs t'ho diran, o estàs en un lloc o estàs en un altre. Són molts els que no han pogut veure la festa sencera. no? De la quantitat de coses que hi ha al darrere.
1: Hi ha cosetes amagades per veure.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Com hem fet aquest passeig per Reus i sobre les seves festes, si tu te n'haguessis de quedar en una altra festa que no fos de Reus, amb quina et quedaries? Va, ni Reus ni comarca, ni Priorat, que sé que tires molt cap al Priorat.
0: No.
1: Va, t'ho poso difícil.
0: Home, si hagués de viure en un altre lloc que no fos Reus, aniria a Vilafranca.
1: A Vilafranca?
0: Sí. Perquè t'hi sents representat. Al final tenim unes festes que funcionen d'una manera similar. I despenso, si hagués de deixar el meu Reus, doncs sé que en el món festiu em sentiria...
1: Et sentiries a gust
0: una
1: a
0: mica més a casa, no? Una mica més a prop de casa, en aquest sentit.
1: Curiós. I alguna que no sigui, diguéssim, que no sigui d'aquest model tradicional del Garraf Penedès, del camp de Tarragona, per tant que t'ho digui, i que no sigui un seguici, amb quina et quedaries? Alguna que hagis anat a veure?
0: Ostres, no sé, això? Em demanes una cosa molt difícil perquè he mamat molt lo tradicional.
1: Lo de casa.
0: He vist poques coses que no siguin això.
1: Sí? T'has centrat molt en... El Priorat,
0: sí,
1: sempre t'ha cridat l'atenció. És com una extensió també de... No, Reus,
0: no,
1: sempre, bueno, hi ha tingut molta, molta vinculació?
0: No, el Priorat, o sigui, la vinculació que hi tinc és familiar.
1: D'acord.
0: Vull dir, si va anar a fer castells des de fa molt de temps, hem sigut a casa dels Brivalls de Cornudella, encara és així, la meva mare i la meva germana ja estan implicades, llavors això ha sigut una cosa familiar i perquè la meva germana fa molts anys que viu a Cornudella. Vull dir, ha sigut així. Allí també, doncs, de la Festa Major també veiem els Diables de Vora Mar que pugen per Festa Major i tal, però vull dir, la vinculació és aquesta, no? No en especial dins del món festiu, etc.
1: Al setembre passa una cosa curiosa, i és que es concentren tres festes en tres dies al país.
0: Correcte.
1: Una és Festes de Mare Déu de Misericòrdia, l'altra és la Mercè a Barcelona, i l'altra Santa Tecla a Tarragona. I amb la rivalitat que tenen Tarragona i Reus, que és una rivalitat que, com totes, barratges i s'accentua quan s'ha d'accentuar, i a vegades sembla que no, que quedi...
0: Sí.
1: Com viu això? Que en tants pocs quilòmetres se celebren, s'ha de dir que amb misericòrdia... És molt mona, aquella festa. Vull dir, jo li trobo un... No sé, li tinc una estima especial. No et dic que sigui més que Sant Pere és la grossa de Reus, però té detalls molt curiosos i, sí, la devoció a la Mare de Misericòrdia a Reus és potentíssima. Però com es viu en tan pocs quilòmetres dues festes, no? Que a més, ostres, l'atenció cap on es dirigeix, com mireu de reull si mireu
0: no
1: Santa Tecla?
0: Sempre hi ha la conya, no? La veritat és que de Santa Tecla jo, per exemple, no hi he anat mai. L'he vist sempre per la tele, els resums que han fet, he anat a veure la Carretillada, per exemple, però vull dir, la festa en si, mai, perquè estem ocupats amb altres coses, no? I sí que és la nostra petita, però és que és molt diferent de Sant Pere, per començar, sí, tenim, sí, aquesta, sí, baixada del seguici, que és cívica, literalment, vull dir, no té cap component religiós. A la tarda hi ha aquesta vinculació superespecial dels diables, que venen persones d'arreu del país a participar i a fer de diables aquella tarda.
1: Em dono fe.
0: Per molta gent del foc és allò, ostres, jo he de baixar Reus almenys un cop a la vida, sí, no? A fer la baixada
1: amb els
0: diables.
1: Era bé com una peregrinació, allò. Sí, sí.
0: I de vegades, bueno, amb la conya, no? Perquè nosaltres, quan és Festa Major a Reus, portem ous a les clarisses. Funciona, perquè no plogui. I clar, et fan escollir un dia, no? I sempre fem la conya. Bueno, doncs demanem pel 25 i si plou per Santa Tecla, doncs bueno, doncs ho sento molt. Hem demanat per aquest dia, no? I ja plouen els altres, no? Però no, bueno, la rivalitat és aquestes rivalitats ancestrals que no tenen res d'especial, i que tu fas amb conya amb els amics, vull dir.
1: Escolta, de Reus del seguici, que hem parlat de diables i hem parlat de la imatgeria, l'hem sobrevolat també amb el tema de la casa de festa, no podem acabar sense que et pregunti perquè m'expliquis una mica què és el que jo un dia ho vaig dir sense pensar-ho gaire, i a algú de Reus li va agradar fins i tot, que li deia la Santíssima Trinitat de Reus, no? Que són tres valls molt únics, com a mínim de la manera que es fan. Sí que tenen els seus cosins germans, sí, tombant pel món, però de la manera que es fan i com s'executen són molt únics a Reus, que són tres valls, que són el Vall de Cossis, el Vall de Prims Cossis, que s'ha trobat alguna... Estava pensant el cosí germà, que és el Vall de Cossis de Tarragona, el Vall de les Galeres i el Vall de Mossèn Joan de Vic. Molt bé. Per acabar, Raquel, el Pau Canyes, li hem dit que deixi preparada cada setmana una pregunta que normalment les acostuma a fer força complexes i tindràs el repte de respondre d'una manera,
0: vaja,
1: més aviat sintètica.
0: D'acord.
1: Doncs vinga, va, Pau.
2: Hola, Raquel, què tal? Soc el Pau. Mira, jo et volia preguntar sobre aquest model de participació individual del Ball de Diables, no? que predomina Reus, i si aquest model pot acabar derivant cap a altres colles de diables d'arreu del territori on puguin crear, no? I que no hi hagi un rol definit. És a dir, diguéssim que se'n vagin cap a potser unes colles al correfoc. Creus que hi ha el perill, o no el perill, sinó que la situació pot anar cap aquí? I l'altra cosa que m'agradaria preguntar-te també és quina és la següent capa, no, que s'està creant en el model del Ball de Diables? No? Els Balls de Diables, com bé vas parlar en aquella conferència, té moltes capes. Quina seria la pròxima capa? Moltes gràcies.
1: T'ho ha posat una mica difícil, el Pau.
0: No, la primera, mira, la trobo fàcil i sí? Tot, perquè ja ens agradaria que s'extengués el model de participació individual, perquè et comentava abans, som la minoria, doncs el model de participació individual, som la minoria de la minoria. De fet, el que ens passa al territori és que quan es crea un grup de foc nou, un Ball de Diables, tot i no ser de geogràficament històrics, trien el model penedesenc. Entenc, doncs, perquè els atrau més la quantitat de pólvora, el fet de tenir aquests personatges de Llucifer, etc. I tenim Balls de Diables al territori, que són model penedesenc i que, ostres, de vegades fa ràbia, no, perquè penses... Hauríeu de ser de participació individual, no? Llavors, això, vull dir... Ens encantaria que algú es
1: que
0: creés
1: algú i digués
0: i volem fer el que feu vosaltres, doncs seria genialíssim.
1: La segona, m'imagino que el Pau el que ens vol dir és que d'aquí 100 anys què diran, què va passar en aquests anys que nosaltres vivim? Quina és la capa, quina és l'aportació de les nostres generacions?
0: Jo crec que això és molt complicat de respondre, perquè dins del món del foc i dels Balls de Diables hi ha moltes bifurcacions. Hi ha inclús, o sigui, aquests models històrics que comentàvem, però altra gent que fa moltes altres coses molt diferents, i uns agafaran un camí super tradicional i els altres faran uns espectacles que no tenen res a veure, i a més amb el món de la pirotècnia que va avançant, que va evolucionant.
1: Jo crec, si em deixes jugar aquest joc, que serà l'ús... enorme, grandiloquent de la pirotècnia.
0: Ha d'arribar a un punt, no, d'explotar i intentar tornar una mica als orígens, no? Que de vegades sempre ho veiem, els que anem a veure la carretillada de l'Arbós, no? Per exemple, que ho comentàvem abans, que veus l'any que ve què faran, no? Perquè jo...
1: S'ha fet de dia.
0: És un moment, no? Llavors jo crec que també anirà per aquí, no? El que et permeti fer els productes químics nous que vagin traient, no? I tot això.
1: Fantàstic. Raquel, si et perds, on et trobem?
0: A les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.
1: Fantàstic.
0: Això segur.
1: Fantàstic.
0: Ara ja ha començat això. Compte enrere.
1: Molt bé. Que vagi molt bé. Moltes gràcies
0: molt
1: per acompanyar-nos al Gaudeix la Festa Ràdio. Espero que hagi tingut una estona agradable, la mateixa que hem tingut nosaltres, i que els nostres oients també ho hagin pogut gaudir. Avui amb la Raquel Ferret de Reus, que és filòloga i gestora cultural, i hem parlat sobretot del seu Reus i de les festes i el seguici tradicional de la capital del Baix Camp. Ens retrobem al proper capítol amb més cultura popular tradicional, aquí aquesta versió radiofònica del programa Gaudeix la Festa. Adéu-siau.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra la decisió del Suprem d'aturar cautelarment el dret de vot de la llei de nit, segons fons del Ministeri de Presidència. La norma atorga el vot a tothom que ha aconseguit la nacionalitat espanyola o està en tràmits d'aconseguir-la per ser descendents d'exiliats espanyols. La mesura cautelar de l'alt tribunal paralitza la inscripció de persones a les quals s'ha atorgat la nacionalitat espanyola al cens electoral de residents absents a l'estranger. El Suprem va justificar la mesura amb l'argument que la llei pot alterar i afectar el cens, però l'advocacia veu excessiva la decisió. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits per abordar la situació de l'educació per aquest divendres al matí. El president ja ha fet arribar una invitació a tots els presidents de grups parlamentaris que podran anar acompanyats dels seus portaveus. Alguns grups ja han avançat que no assistiran a la cita, com és el cas del Partit Popular. Per cert, que Illa avui ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Sortint de la reunió ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niu.
2: El president doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha estat condemnat a pagar 3 milions d'euros a la promotora immobiliària Camier 2000 SL per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial. La resolució posa punt i final a un llarg litigi de fa 20 anys que s'arrossega per afrontar el pagament. L'Ajuntament ha anunciat que portarà al ple aquesta setmana el primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta. I l'Audiència Nacional ha decidit ampliar la investigació per l'abordatge de la Global Sumut Flotilla de l'octubre passat. S'ha conegut avui, el jutge accepta els recursos de les acusacions, inclou a la causa, a més de detencions il·legals, possibles delictes de tortures, lesions i danys comesos a bord dels vaixells de bandera espanyola. I Torredembarra mostra el seu rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren, els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Edif per reduir la contaminació acústica en aquesta línia de la costa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: ¿Estás escuchando?
5: Radio Montornès, 91.2

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destacant l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent i amb una aparició del Superniño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
2: Parlem de xifres. La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència principalment de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança borsària, segons el Departament d'Economia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, gairebé 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions acaben sense cap import a pagar. I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara a l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I doncs li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc de publicat com la majoria dels seus discos a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela doncs és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema doncs que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una solea.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negra, Si tú supieras, la venta Zoraida.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Pepe Avichuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Avichuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Avichuela, una trobada entre generacions.

Quiqui Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia i el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs, li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra Índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el branc de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Com van aquests ànims després de festa major? Bé, ara parlarem de la festa, de com ha anat, però espero que estigueu molt bé, amb ganes d'aquesta nova setmana i ja entrarà la tardor. Així que ja s'ha notat també les temperatures, eh? Sí, com sí, aquesta setmana diuen que tornaran a pujar, però veurem, veurem. Nosaltres estarem, crec que per primera vegada en aquesta temporada 2026-2027, de dilluns a divendres, que no tenen cap dia festiu així entre mitges. Acompanyem-vos aquesta setmana des de les 5, poquets minuts més, i fins les 6 en punt, aquí a Ràdio Montornès. Com sempre, vindrem amb informació, divulgació i entreteniment del nostre poble i també de més enllà per saber què està passant al nostre voltant i passar una molt bona estona, que això és el més important. Bé, si ens voleu acompanyar avui de nou, estem al 90.2 de l'FM, que no se'ns despisti ningú, i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Com totes les tardes, tinc la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com estàs? Com ha anat el cap de setmana llarg?
2: Bé, bé, bé, força bé. Et veig amb força bona veu, donada les circumstàncies.
1: Això no va dir que tinc dues coses avui. Tinc veu i tinc son.
2: Sí, bueno, la son ja hi comptàvem, però sí, altres sorprenent. Anys la veu també la tenies
1: pitjor,
2: perjudicada.
1: Pitjor. És que crec que ha agafat més fred altres anys que aquest any.
2: Potser sí, sí, sí.
1: I també m'he recollit una miqueta abans.
2: Ostres, has fet bondat, Mireia.
1: Bueno, un dia a 2:15 del matí, un altre a 6:15.
2: Ui, ui, ui, ja t'estàs fent gran, eh?
1: Home, sí, una mica. Clar, és que a vegades, bueno, si estàs cansat, no?, cansada, és veritat que ho noto, sobretot l'esquena, tantes hores de peu, sí. Ja em començava a fer mal, i ja, bueno, doncs ja arriba un moment que és millor retirar-se a temps.
2: I no perdre tot el dia després, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, sí, per poder gaudir, que m'agrada la nit, però m'agrada també el dia, que la festa major es viu molt de dia també, i volia aprofitar.
2: Clar, clar, sí. Que sí, s'ha d'aprofitar, sí, sí, sí. Tot.
1: Molt guai, una mica trista, perquè és com quan acaba la festa major, sembla també que acaba ja l'estiu, sí, i et donen com aquesta sensació, no sé, com molt de nostàlgia i que et quedes com molt, ai, doncs ja ha passat.
2: Però
1: un altre
2: sí,
1: any.
2: Ja tens el Nadal a la cantonada, ja tens
1: ja,
2: un altre motiu.
1: Ja, això m'alegra, és veritat, però necessito igualment uns dies així com de reflexió, de dir, uau, ja ara sí, s'ha acabat l'estiu, s'ha acabat la festa major, i clar, toca esperar un any, un altre cop, per viure això. Però bueno, molt guai, la veritat és que ha estat molt bé, hi ha coses que mai fallen, la festa major que ja fan tradició, que si xurros, això, que si anar als concerts, que si unes tapetes, que si prendre algú, sí, sí, sí. Sí, fins i tot vaig anar a veure els focs d'artifici, que mira que a mi em fan bastanta por, però tinc una amiga que sempre em presta el seu braç i anem juntes tots els anys, fem tradició. Doncs ja està, ja ha acabat la festa major, queden alguns actes esportius que avui també em repassarem i d'aquí una estona també continuarem parlant de la festa major, però a banda de fer una miqueta de resum, de valoració i de com ha anat el darrer dia, ahir, la festa major, tenim altres temes. Perquè avui és dilluns i això vol dir també que, a més de parlar d'aquesta festa major, durant el cap de setmana han passat moltes altres coses, algunes d'elles esportives. Ja hi ha entitats que han començat a competir en les seves respectives lligues i avui sabrem què han fet. Farem un repàs per als resultats tant de karate com de futbol, de bàsquet, d'handbol, d'enduro, bé, doncs una miqueta tot el panorama que tenim d'entitats esportives al nostre poble per saber què ha passat i com ha sigut l'inici, o bé com serà el proper inici, perquè hi ha algunes que comencen aquest proper cap de setmana, i a veure què tal, com va tot, ara que ja comencem la rutina, ara sí que sí. I s'incorporarà avui, aquesta temporada de La Intersecció, a nosaltres la Clàudia Closa, que estarà de nou tots els mesos amb nosaltres, amb la seva secció d'una capsuleta. Ja es va incorporar per primer cop la temporada anterior i aquest any manté el nom, tot i que el que és el contingut d'aquesta capsuleta, d'aquest cafè que prendrem un cop al mes, serà una mica diferent. En comptes de portar-nos projecte, bueno, projecte potser sí, però no sé, la temporada passada ens va parlar d'un disc, ens va parlar de reflexions que li venien, de descobriments, doncs en aquest cas se centraran persones i projectes interessants que pel que sigui aquí més l'han inspirat o li han agradat, així que molt interessant. I avui comencem amb Francisco Activista, que si no el coneixeu ja us avanço que és molt, molt interessant. I qui passarà també per aquí, com tots els dilluns? El nostre company, el José Luis Cano, avui amb una nova batalla musical. Ja és la segona de la temporada, sí. I de moment vaig inaugurar el marcador, anem 1-0, per això ja sabeu que pot canviar en qualsevol moment. Portaré un 4 cançons per enfrontar-les i Sergi, hauràs d'estar hàbil per veure cap aquí va el punt, eh?
2: Exacte, i com diu la dita, no és com comença, és com acaba, eh?
1: És com acaba, encara ens queden moltíssimes setmanes per acabar la temporada. Intentarem fer el millor possible totes elles. A vegades l'actualitat musical no ajuda gaire, però s'intenta, s'intenta. Serà cap al final del programa. I com sempre també, ja sabeu, totes les tardes, amb efemèrides, amb novetats musicals, una mica, doncs, també de, com es diu això, de safareig, també, que ens agrada de tots els dies. De tot, que tindrem fins a les 6. Espero de veritat que us quedeu en aquest dilluns 21 de setembre. Nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que l'Institut Vinyes Velles és un dels 100 centres prioritaris per ser climatitzats per la Generalitat. La previsió és que els centres seleccionats disposin d'una climatització integral, ventilació mecànica i sistemes d'energia renovables amb diferents opcions tècniques en funció de les característiques i necessitats de cada edifici. L'alcalde de Montornès, José Montero, ha valorat aquesta inclusió i l'ha entès com un reconeixement de la feina feta per l'Ajuntament, ja que en els darrers anys ja ha climatitzat l'escola Sant Sadurní i la de Palau d'Ametlla. També han començat a Camperera i té previst fer-ho amb l'escola Marinada i també ha sol·licitat a la Generalitat la de l'escola Mugent. Escoltem José Montero.
3: El president també ha dit que pretén una col·laboració dels ajuntaments per impulsar a partir d'aquesta iniciativa després en 5 anys que es puguin climatitzar tots els centres. Jo aquí vull dir dues coses ben clares. A Montornès ja ho estem fent, per tant anem per endavant perquè hem estat molt de temps reclamant aquests recursos per poder climatitzar que no arribaven i nosaltres no podíem fer esperar els alumnes de Montornès. I el que segur que farem després és reclamar aquests recursos, aquesta inversió que el president pot fer a tota Catalunya, que aquests diners se'ns compensi també. Per tant, dues bones notícies.
1: I ja ha declarat que preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya abans del 2031. La inversió total pot arribar fins als 2,5 milions en funció de les necessitats de cada equipament. Avui s'ha obert el termini d'inscripcions per al centre infantil La Peixera. L'equipament ofereix propostes de lleure destinades a nens i nenes des d'I3 a 5è de primària, amb el joc com a protagonista per treballar la convivència, l'autonomia, la creativitat, les emocions i les relacions amb els altres. També s'hi duen a terme tallers, activitats i sortides durant tot el curs. Les inscripcions es poden fer fins al 2 d'octubre al web inscripcions.montornès.cat. Per més informació, també podeu trucar al 617-432191 o enviar un correu a lapeixera@montornès.cat. La companyia Engruna Teatre donarà el tret de sortida a una nova programació d'espectacles Montornès aixeca el taló amb l'obra de titelles Sopa de Pedres. El show està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys i aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros, en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar és que divendres tindrà lloc una nova activitat dels pressupostos participatius del Consell d'Infants. Serà una tarda de Laser Tag al soterrani del Teatre Margarida Xirgo. L'activitat s'adreça a infants a 4 a 6è de primària, que es dividiran en diferents torns de 30 minuts, des de les 6 de la tarda fins a 8:45 del vespre. A cada torn hi poden participar 10 nens i nenes. Per participar-hi cal fer la inscripció al WhatsApp 626 374 631. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Per primer cop, la nostra festa major ha acabat en diumenge. Ahir vam tenir tardeo, botifarrada, paella, focs i el veredicte de la batalla de penyes, que enguany ha acabat en empat. Però també va tenir lloc un dels actes més esperats de les festes, la dansa de la batalla, que ha arribat a la seva 26a edició. Després de la pluja de l'any passat, aquest any sí que s'ha pogut ser a ple sol, potser amb massa calor i tot, i amb la plaça de Joan Miró plena. Com sempre, va ser un acte molt emocionant, i és que va ser la primera dansa de la batalla de la Ingrid Fernández, que amb només 20 anys i després de 10 a la colla de gegants, va portar en Bartomeu Sala. Nosaltres vam poder parlar amb ella i amb en Joshua Orellana, que un any més ha portat en paratón de Roca Crespa, després de la dansa.
4: Jo l'he viscut amb molts de nervis, sobretot amb molt de respecte i amb molt de... Buah! Voy a hacer el baile de la batalla después de... Jo porto 10 anys a gegants, jo vaig entrar en 10 anys, vaig entrar a la colla infantil i ara fer la batalla amb els grans després de 10 anys, ja amb 20 anys, és un recorregut molt... molt profitós, molt, és molt bonic tot el procés, com van sortint els passos, com van sortir el ball, és molt bonic de veure i de sentir.
5: Bueno, al final és això, no? Sempre tens els nervis, sempre hi ha nervis perquè hi ha molt respecte per aquesta dansa, si és membre de la colla, costes tensats, com ella diu, ja porto els 10 anys també i, bueno, i porto 25 anys a la colla ja. I el dia que no es tingui ni respecte ni nervis és quan s'ha deixat de portar de gegants, perquè no viuràs la dansa com s'ha de viure. Perquè els moments previs, tota la colla que es recolza, t'anima, i amics i famílies que sempre se'n van a dormir a les 6 o 7 del matí i estan aquí a primera fila, tal, és un ple d'orgull també. I més al teu poble, que és una dansa que és únicament fent un torneig sempre.
1: Ahir, com dèiem, va ser el darrer dia de Festa Major. Segons la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, la primera valoració del canvi del dia festiu és positiva, perquè la gent ha respost molt bé.
6: Estem força contents perquè, tot i els canvis que n'hi havia, no, vam començar dijous amb el toc d'inici de la Festa Major, i la veritat que ha estat molt sorpresiu, la gent li ha agradat molt. O sigui, dijous dèiem encara ens queden 3 dies per endavant, ahir dèiem que, és que encara ens queden 2 dies, o sigui que s'ha aprofitat molt, ha fet molt bon temps, les entitats han estat molt col·laboradores, ara acabem de veure la dansa de la batalla, no? I amb la trobada de gegants, la plaça plena de gent, i els actes han estat realment molt multitudinaris en totes les seves facetes. Les penyes, dues juntes noves, que han fet aposta per aquest dijous, per aquests canvis dintre de la programació, i bueno, ho han donat tot. A més, ho hem anat preguntant, allò que ens trobem amb la gent, i ha estat molt positiu. O sigui, la gent el dijous ja veu que hi ha Festa Major, ja suma, ja veuen que ve festa i s'ho prenen diferent. El dilluns sempre era un dia que era poc hàbil per poder fer activitats, i no tenia tanta concurrència.
1: Si la Festa Major va acabar ahir, vol dir que va començar abans també, el dijous 17 de setembre, amb el pregó, un espectacle de dansa i el fotocol de l'Associació Fotogràfica de Montornès. Enguany, el pregoner ha estat Miguel Santiago de Loyo, impulsor del projecte Montornès Ciutat, unes postals per recordar el nostre poble. El pregó de Loyo va explicar alguns dels anècdotes que ha viscut arrel d'aquesta iniciativa.
7: Al final ha sortit bé i estic molt content, és un privilegi ser un pregó, o sigui que si algú alguna vegada li ofereixen ser pregó del poble, ha de dir que sí, evidentment, perquè bueno, això no passa cada dia. Supercontent, eh? L'anècdota aquesta de la gent, o sigui, dels nens, no?, de que col·leccionen aquestes postals, no, mai m'ho pensava, no? No sabia qui seria el que col·leccionés aquestes postals. I resulta que també, bueno, això, que una noia truqui a la porta de casa teva perquè li faltaven unes postals, una veïna. Això, bueno, això és, et fa plorar, perquè de vegades t'emociona, això. I bé, això, que pari, que la gent comenti aquestes experiències i tot això també, jo aprofito i trec informació. I, bueno, i això, i el que he explicat aquí al pregó, que no estan aquí solament les postals, estan als Estats Units, a Rússia, a Bielorússia, al Japó, i tot. Va dir una dona que havia viatjat al Japó i que volia enviar una postal a una família que havien conegut allà. I jo vaig quedar també, dic, ostres, increïble, tio, la força que té el mitjà de comunicació aquest, de la postal, encara.
1: A més de fer el pregó de Festa Major, Miguel Santiago de l'Hoyo també va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament de Montornès. I durant aquests 4 dies, la sala d'exposicions de Can Saurina ha acollit una exposició amb totes les postals. Anem amb una mica més de música abans de continuar amb la informació esportiva i no amb la col·laboració amb la que ens vam aixecar divendres. Jo crec que és la col·laboració novetat de la setmana. Tenim moltes publicacions d'àlbums que anirem repassant durant la resta de dies d'aquesta setmana, però avui, com dèiem, volíem començar amb Maluma i Shakira, que des del divendres ens van regalar aquesta cançó que es diu Agua.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Anem amb l'actualitat esportiva. Comencem parlant de karate perquè ja tenim els resultats de les primeres competicions del Club Karate Montornès. I és que ha obtingut 16 medalles a la jornada de la Lliga celebrada a Parelló. 12 d'elles han estat a la modalitat de kata. Són 4 ors per Valentina Sanagua, Erin González, Coldo Echevarria i Zan Rubio. 3 medalles de plata per Aran Ros, Eric Riera i Nicole Ubeda. I 5 bronzes per Nico Perandrés, Pol Menéndez, Valentina Muñoz, Sara Merchan i Eide González. A la modalitat de comitè han aconseguit 4 medalles més. 3 de plata per Izan Rubio, Ona Terol i Pilar Carreras i una de bronze per Valentina Sanagua. Però, a més d'aquestes competicions del cap de setmana, el club ja s'està preparant per al taller de defensa personal que impartirà el dia 27, el diumenge, el següent, dins dels actes de festa major. L'activitat s'adreça a persones a partir dels 14 anys, especialment dones, joves, a persones adultes, i si us interessa cal que us apunteu prèviament enviant un correu electrònic a tallerdefensajuvenil@gmail.com. Una altra entitat que també ha començat aquest cap de setmana a competir ja de manera oficial és el Club Bàsquet Vila de Montornès. D'una banda tenim l'equip dels Especials A, que ha estat el primer que es classificat al 7è torneig FEM UEM de bàsquet, que ha organitzat FEM Mataró. No és una competició competitiva com a tal, però és tot un mèrit que hagin quedat els primers. Els de Montornès han enfrontat els anfitrions, però també els Lluïssos de Gràcia i a Fedamar Boet. I pel que fa a la Lliga, el primer partit del Sots 25 masculí serà aquest dissabte contra Sant Joan d'Espí C a 8:15 del vespre fora de casa. I aquests dies hem conegut també els resultats del torneig de pàdel de Festa Major que ha organitzat el Club Pàdel de Montornès. Una competició que està prevista per un dia però que van allargar a 2 per poder acollir més partits i més categories. En total van ser 3 categories. Òscar Ávila i Javier Rodríguez han estat els millors de la categoria masculí B, mentre que José Gimbert i Martínez van guanyar en la masculí C. A la categoria femenina, les millors van ser Maria Rodríguez i Cristina Martín. Anem cap al motor perquè el pilot local Iago Domínguez ha competit en una nova carrera del Campionat d'Espanya d'Enduro aquest cap de setmana. El de Montornès ha acabat en la 4ª posició a la categoria Enduro 1 i a la 9ª la classificació general absoluta de la jornada. A falta de la suma d'aquesta darrera cursa, és quarta la classificació general amb 105 punts, a 45 del primer, però només a 9 del tercer i, per tant, del podi. L'1 d'octubre, el pilot competirà a la final del Campionat d'Espanya, en aquest cas de Super Enduro, a Súria. Tornem als esports de pilota, anem cap al futbol perquè el primer equip del Club Escola Futbol Modornès ha perdut el primer partit de Lliga. 4-2 ha estat contra el Sabadell Nord B. El marcador es va arribar a posar 3-0, però tot i els dos gols d'Òscar Cortés i Saidu Jagó no van aconseguir empatar. El proper partit serà aquest diumenge contra el Sabadellenca a 1:15 del migdia, aquí a casa, a les pistes, al camp de futbol municipal, volíem dir. I el Montornès Norte també havia de començar la Lliga aquest cap de setmana a casa, però va aplaçar el partit per Festa Major. Així que el primer partit serà dissabte contra el Montmeló a 4:45 de la tarda a Montmeló. El grup Handbol Montornès també ha tingut el primer cap de setmana de competició per als seus equips base. Han obtingut una victòria i una derrota. L'infantil femení A ha perdut 22-33 contra el Vilanova del Camí, mentre que el cadet masculí va guanyar el Barcelona Sants per 29-35. Ara el club prepara el 5è Memorial Blanchi, una competició que tindrà lloc dissabte dins els actes de Festa Major a la Carpa Polivalent al Sorralet a partir de les 9 del matí.

I acabem avui també amb més festa major perquè ens queden els darrers actes esportius. A més d'aquest Memorial Blanchi i el taller de defensa personal del Club Karate Montornès, tindrem la 17a edició de la milla urbana del Club Atletisme Montornès. Serà dissabte a les pistes municipals a partir de les 10 del matí. I també aquest cap de setmana, però diumenge, tindrem la 16a cursa ciclista Memorial Lluís Càmera. A les 10 es donarà inici a la cursa i podran competir les categories de júnior masculí, les de sots 23 i elit femení. La prova serà puntuable per la Copa Catalana Júnior. Com sempre, els i les ciclistes sortiran des del carrer de Federico García Lorca i arribaran al mateix punt. El circuit urbà és de 2,6 km per volta i n'hauran de fer-ne 25. Les inscripcions encara estan obertes, es tancaran dimecres. Us podeu apuntar a la Federació Catalana de Ciclisme. I nosaltres anem una mica més de música abans de rebre a la nostra primera convidada, avui la Clàudia Closa, que s'incorpora a la nova temporada de La Intersecció. Anem amb una cançó una mica més lenta, molt bonica. És la darrera proposta d'Álvaro de Luna i es diu Lo Siento.

0: Avui donem la benvinguda a una col·laboradora que ja vam conèixer la temporada anterior, que torna a repetir amb nosaltres. No sé si coneixerem els seus somnis o no, veurem. És la Clàudia Closa. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Jo molt contenta que hagis tornat.
1: Jo també d'estar aquí amb tu, una altra vegada.
0: Una secció que li continuarem dient la capsuleta. O una capsuleta, capsuleta...
1: Continuem així perquè no he pensat un nom nou, per tant, ja està bé.
0: Bueno, però i cap de tot en una càpsula, ho podem prendre com cadascú vulgui.
1: Continuem fent el cafè, és això.
0: Exacte, és una estoneta de cafè amb la Clàudia, les seves descobertes, les seves inquietuds. Mm-hmm. L'estiu pràcticament ha passat, però no havíem parlat. Com ha anat? Com estàs?
1: Molt bé, ha passat molt ràpid.
0: Sí, oi?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Ja tens ganes, però, de tardor?
1: Sí.
0: Jo et veig avui molt de tardor.
1: Sí, sí, sí. A mi em ve de gust, saps? És com que abans era més, em venia de gust la primavera, l'estiu només, però és com sí. Que també penso, ai, em ve de gust.
0: Això és la maduresa, eh?
1: Uf, pot ja ser. Està. Tinc 80 anys.
0: Avui, com deia, tornes a incorporar una secció mensual que tornarem a tenir amb tu. Títol nou no n'hi ha, però algun canvi a la secció sí. Clàudia, què podem esperar de la capsuleta d'aquesta temporada?
1: S'ha transformat una mica, però la idea jo crec que continua sent la mateixa. L'any passat, bueno, o el curs passat o la secció passada, el que sigui, fèiem una mica de descobriment de coses així diverses i una recomanació, em sembla que era un concepte en el qual hi cabien moltes coses.
0: Sí.
1: I haig de continuar en aquesta línia perquè jo encapsular-me, mira, precisament, en una cosa no sóc capaç perquè sé que cada mes tinc coses noves i llavors prefereixo deixar-me via oberta a coses que m'interessin. Llavors, pensant en què podia transformar això, no em venien idees, ja t'ho he explicat abans, i vaig començar a dir, vinga, posa't una pàgina en blanc i comença a fer pluja d'idees, allà què surt. I em van començar a venir, en comptes d'idees de coses diverses, em van venir persones. No sé, una il·lustradora, un psiquè, i vaig dir, i per què no parles de persones que tinguin projectes que t'interessin i que t'inspirin? I això vinc a fer.
0: Molt bé, molt maco.
1: L'has vist?
0: Molt bé, o sigui, continuarem descobrint coses, en aquest cas persones, cada mes, i que tenen un projecte darrere.
1: Exacte.
0: Que pel que sigui, doncs, em sembla interessant, inspirador.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé. Jo veig que portes un guió super extens. No sé si tindrem temps de tot.
1: És no tirar ironia, porto un pòsit super cutre.
0: Però això vol dir que és un tema que coneixes molt. Clàudia, avui, a qui coneixem?
1: Avui, per la primera secció, vaig pensar, aviam, Clàudia, qui t'interessa? I la primera persona que em va venir al cap de voler parlar és un nen, té 17 anys, però jo el vaig conèixer quan era un nen, que em va sortir a Instagram, que és un activista.
0: Vale. És que ara estic molt en xoc, perquè clar, hem començat amb Jarabe de Palo.
1: Sí, però té relació al contingut vale. De la cançó.
0: I ara estic flipant, vale, vinga.
1: Anem a ubicar-nos. Aquest activista es diu Francisco Javier Vera Manzanares i es fa dir Francisco Activista. Simple el nom. És
0: molt
1: activista,
0: bé, està molt bé.
1: Exacte. És colombià i actualment està resident a Espanya i ha estat tota l'estiu a Catalunya, sap català, i el vaig conèixer, vaig parlar a la secció anterior del concert manifest aquest de Palestina, etcètera,
0: sí,
1: etcètera. Va sortir a parlar al final, ell, i em va encantar. Jo m'havia sortit a Instagram alguna vegada i vaig dir, aquesta persona... I m'agrada molt perquè va començar amb 9 anys, perquè hi havia un projecte amb el qual no estava d'acord i va anar al... Fes un moment. Que era al Congrés de Colòmbia.
0: Mm-hmm.
1: I és un nen de 9 anys parlant com un...
0: Senyor.
1: Exactament. I defensant, doncs... la justícia climàtica, la justícia global, els drets humans, i a mi em va fascinar.
0: Mm-hmm.
1: Perquè té una cosa que m'agrada molt d'aquest tipus de persones que llencen un missatge hipernecessari i... amb el qual estic super d'acord, però sempre és veritat que quan llences segons quins missatges d'una situació que és tan crítica i que és difícil de veure una solució, normalment ens posem molt dramàtics, que la situació és dramàtica, però és molt difícil com trobar-li aquesta vessant d'esperança. I ell parla d'un concepte que m'ha fet molta gràcia, que es diu ecoesperança, que és amb el que vertebra tot el projecte, d'un moviment que es diu Defensors per la Vida, no com es deia, Guardianes por la Vida, que
0: Guardianes
1: no
0: per la Vida.
1: Exacte, i l'esperança és això de dir, hi ha una situació molt complicada, o sigui, a nivell polític, a nivell mediambiental, sobretot això del mediambient és el que va interessar moltíssim. I...
0: Però ell troba com que no està tot perdut.
1: Exacte, és a dir, dins de tota aquesta situació tan negativa i dramàtica, ell vol trobar una solució i m'agrada molt com va treure el projecte com la des de la mirada d'un nen, o sigui, apel·la molt a la imaginació, a pensar, hòstia, està molt complicat tot, però què podem fer perquè això surti bé? I té molts discursos molt ben plantejats des d'una perspectiva com... és que no vull dir innocent perquè no és innocent, o sigui, és molt conscient, molt esperançador, sí. I això m'agrada molt perquè penses, hòstia, jo si em fico en aquesta lluita i penso que està tot perdut, no puc lluitar, perquè per què lluito si no? I em va encantar aquest personatge i és molt guai, és molt inspirador, una persona que et parla de coses molt greus però amb aquesta vessant de dir, ei, però podem fer alguna cosa.
0: Clar, bueno, i d'acció, no?
1: Exacte,
0: dir, no només anem a queixar-nos, anem a fer algo.
1: Sí.
0: Francisco Activista.
1: Sí. Sí, super senzill el nom, no te pot oblidar. Francisco Activista.
0: I ara, això amb 9 anys, clar, deies que ara té 17.
1: Ara en té 17.
0: Ha continuat fent tot aquest activisme a xarxes.
1: Sí, sí, continua. Ha estat amb diversos presidents, fent diversos discursos, està en moltes xerrades. I és un tio a sobre que parla molt bé. Jo suposo que ha de ser superdotat o alguna cosa perquè parla molt bé des dels 9 anys. Vull dir...
0: Sí, sí. Bueno, potser a casa no també li han inculcat aquest tema.
1: Però a mi tot el que sigui que està vessant així una mica com falsament innocent, perquè al final sempre acabem parlant sempre d'això, i per això la cançó del realitat i els somnis i tal, de dir, no hem de perdre aquesta cosa com tan màgica que tenen els nens, de voler imaginar i de donar-li forma i de... Sembla molt curt, però de no perdre el somriure i de continuar endavant, saps?
0: No, és que necessitem invents nous, no? I coses noves. Si fins ara no ens està funcionant o ja no ens funciona alguna cosa, doncs anem a provar altres coses.
1: Exacte.
0: I a vegades els nens et donen una idea així que sembla, què dius? I després potser...
1: Clar, exacte. És aquesta cosa com de no fals optimisme, no? De dir, sí, tot és perfecte, tot és meravellós, superguai. No, sinó de dir, vale, anem a posar-li una mica d'empenta perquè si no això no surt. Bueno. Aquesta esperança com activa i tal.
0: Llavors ell a xarxes té vídeos i podem...
1: Sí, sí, és superactiu en el seu perfil d'Instagram i tot plegat. Té una pàgina web, és que és molt maco. I dona gust d'escoltar de dir, hòstia, que conscient, però alhora que actiu i que quantes propostes i quantes solucions i quanta empenta, saps? Perquè és molt guai.
0: Ara falta que se'l prenguin una mica en sèrio.
1: Sí.
0: Que l'escoltin i es faci alguna
1: cosa. Sí, sí. No, és profundament crític també, vull dir que és bueno, conscient de tota la realitat que ens envolta, que és tan dura, per això ho dic.
0: Ai, ai. Bueno, doncs, escolta, has començat molt fort, eh?
1: Sí, m'he anat una mica per les branques, eh? Però bueno,
0: bueno, hi ha alguna cosa que t'hagi quedat del teu superguió que vulguis dir?
1: Mira, sí, portava aquí apuntada la frase que la té com a... entenc que com a eslògan a la pàgina web. Tinc 15 anys i un propòsit, d'unir-nos per la cura del nostre planeta amb Ecoesperança. Fa molta gràcia. És perfecte, ell.
0: Genial. O sigui, també té web.
1: Sí, és que em fa molta gràcia perquè l'he apuntat en català perquè ell ha après català i parla un català perfecte. I ell té la web, la pots traduir al català. Em sembla que també hi ha 5 idiomes més, una cosa així.
0: Wow.
1: Però em va fer gràcia. Vaig pensar, de Colòmbia en català? No. Saps? I
0: és per perquè, què, no?
1: Bueno, és un tio que és molt curiós i això. I ja està, us el recomano.
0: Perfecte, doncs Francisco Activista.
1: Francisco Activista.
0: Indagarem. I segur que ens inspira. A mi, a més, em sembla això, que està molt bé, que les noves generacions es preocupin
1: sí.
0: I que a vegades no sembla que els nens i els joves no fan res. No... Sí que n'hi ha.
1: Bueno, és que si es perden l'esperança en les noves generacions, què
0: fem?
1: Exacte. Llavors, en 80 anys el món està perdut.
0: Ai, Déu-n'hi-do. Doncs molt guai, Clàudia. Moltes gràcies per haver-te incorporat de nou a la intersecció.
1: Gràcies a tu. Aviam què porto la setmana, el mes vinent.
0: Segur que tens idees, segur.
1: Alguna cosa sorgirà. Gràcies,
0: ens quedem Mireia. Escoltant a tu, Jarabe de Palo,
1: sí.
0: I t'esperem el mes vinent. Que vagi molt bé.
1: Igualment.

Y dejará de palo también totalment artista. Mentre es prepara el nostre següent convidat, avui, com que dilluns, farem una batalla musical amb les novetats musicals. Anem a escoltar una altra novetat musical que no ha entrat a la nostra batalla, però que la cantant, la veritat és que tot el que treu s'acaba convertint en un èxit i és ben animadeta perquè no decaiguin els ànims aquest dilluns. És el més nou de Rosé, es diu New Trick.

0: Está muy romántico, José Luis.
1: No me he parado, no me he puesto atención en las letras, no sé qué dicen. A lo mejor dice cosas malas, ¿no? Pero bueno, como sonido, me ha parecido un sonido muy de los 2000, no sé si está...
0: Sí, sí, sí, a mí también me ha recordado así, por ahí, por
2: sí.
0: ahí.
2: Sí.
1: Presuntamente, ¿no?
2: Espero que les vaya mejor con la cita que con la música.
1: De unido, o sea, hoy estás muy destroyer, ¿eh?
2: No, no.
0: El pobre está pensando que no sabe a quién darle el punto ya.
2: Yo estaba pensando,
1: ya está pensando, está ganando tiempo.
2: ¿Por qué me metí en esto de juez?
1: Bueno, yo creo que no tenías elección, ¿eh? Venía en tu contrato.
0: Sí. La letra pequeña. Bueno, pues a mí me han gustado, tengo que decirte, José.
1: Gracias,
0: Luis.
1: Mira, y a mí
0: sí,
1: las tuyas también.
0: Nos podemos dar nosotros.
2: Y ya prescindís de mí totalmente.
0: Ay.
1: Es que, Sergi, si no tiras, tiramos nosotros.
0: Bueno, yo, vamos a darte una oportunidad, Sergi, ten en cuenta lo difícil que ha estado hoy.
1: Sobre todo, por favor.
2: Muy complicado.
1: Que estamos mirando ya listas de estas de... alternativas, indie, folk... ya no lo comercial, o sea...
2: ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿por qué no traes ninguna de estas?
1: Hombre, estas son un poco... Bueno, no sé. Bueno, un poco mainstream.
2: Bueno, es igual. Vamos con el veredicto, vale, que sí, aún te voy a restar un punto.
0: ¿Eh? Venga, venga, vámonos.
2: Puntito para José Luis.
0: Sí,
1: muchas gracias.
0: ¿No te ha gustado Freya?
2: Bueno,
1: no le ha gustado ninguna,
2: hoy
1: yo creo.
2: Hoy estoy en huelga de argumentos, ¿eh?
1: De unido.
2: Dejaremos en José Luis... Bueno, sí, algún sitio hay que rascar, ¿no? Pues rasquemos por algún lado.
1: El sucedáneo de Elvis no te ha disgustado,
2: bueno,
1: ¿no?
2: Venga, va.
1: Tiene buena voz.
2: Aceptaremos pulpo.
0: Anda, encima te ponen el argumento y todo.
2: Sí, sí, sí.
1: Te doy yo el argumento.
2: Como yo no tengo, alguien los tiene que poner.
1: Exacto.
0: Bueno, pues José Luis, por lo que sea, enhorabuena.
1: Gracias, supongo.
0: Espero que la semana vaya muy bien. Y esta semana, en principio, hablamos de cine, ¿no?
1: Exacto, esta semana volvemos con novedades, que tenemos La Bola Negra de los Javis.
0: Sí, sí, está todo el mundo
1: Oscars,
0: ahí esperando al cine, sí, a ir a verla.
1: Muchísima gente con ganas y ya lo decimos, preseleccionada de España,
0: sí,
1: y seleccionada de España para los Oscars, ¿eh? Así que ojo con ese estreno.
0: Muy bien, pues ahí estaremos. José Luis, muchas gracias y nos vemos pronto.
1: A vosaltres, aquí estaremos.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Ai, bueno, doncs bona música, no sé si l'escoltem o no, però ens ho passem molt bé i això crec que és el més important.
2: Ens veiem, que això és l'important.
0: I tant que sí. Bé, doncs a nosaltres marxem. Recordeu que tenim el territori nocturn a partir de les 10 per tornar a escoltar aquest programa. Avui escoltàvem el José Luis, però també ha passat per aquí la nostra companya, la Clàudia Closa, recomanant-nos seguir el projecte de Francisco Activista, una proposta molt nova, aquest jove, no molt inspiradora, això era la paraula que jo estava buscant. Però bé, també he parlat avui d'esports, he fet una ullada de l'actualitat esportiva i també hem parlat de la festa major, que ja sí que sí, se'ns ha acabat. Espero que us hagi agradat, recordeu que demà tornarem, parlarem de l'inici del curs al Centre de Formació Adults Marinada i també estarà amb nosaltres la Clàudia Fernández amb una secció de Cultura Random. Que vagi molt bé la tarda de dilluns i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Aliments de dieta. El consum de productes amb declaracions de propietats saludables pot ser un reclam publicitari per a aquelles persones que tenen l'objectiu de menjar més saludable o reduir l'aport calòric de la dieta. Però sovint, si no es tenen coneixements suficients per interpretar les etiquetes d'aquests aliments, s'acaben consumint un tipus de productes de baixa qualitat nutricional. Una declaració de propietats saludables és qualsevol declaració que relacioni un component o aliment amb una quantitat raonable i biodisponible amb un benefici per a la salut. Si es demostra l'associació, l'empresa està autoritzada per posar aquesta declaració a l'etiqueta del seu producte. Ara bé, que aquest estigui catalogat com a light o lleuger, per exemple, per contenir menys calories o greixos que la seva versió original, no té per què ser sinònim de saludable, perquè pot contenir més quantitat d'altres ingredients, com sucres o sal, per compensar la pèrdua de sabor relacionats amb d'altres patologies. Us podeu trobar diferents tipus de publicitat d'aquest tipus, fent referència al contingut de minerals o vitamines, com ric en calci o en B12, o per l'aport de fibra, o bé baix en sal, o també sense sucres afegits. Totes elles, en un principi, semblen opcions més recomanables, però a la llarga, quan es consumeixen, donen sensació de menys sacietat i es tendeix a consumir més quantitat per la falsa sensació de ser més saludable o per aportar menys sabor. Per tant, és important llegir correctament les etiquetes i valorar si l'aliment que es vol comprar és un processat o no, i si la versió lleugera és gaire millor que l'original. Doncs s'haurà reduït mínim un 30% de sal, sucres, greixos o calories, però caldrà comprovar si la resta d'ingredients són correctes o si la versió light segueix sent un ultraprocessat de consum ocasional. Al final, el que cal tenir clar és que la majoria d'aliments saludables són els que precisament no tenen etiqueta o no necessiten l'ús de les declaracions nutricionals. Per a un consumidor ben informat, les declaracions de propietats nutricionals poden ser una ajuda a l'hora d'escollir els productes que comprarà segons el seu objectiu, però en general, si no es llegeixen bé els ingredients i el contingut nutricional dels aliments, el resultat pot acabar sent una compra poc saludable.

0: Silenci, si plau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Hello there, I'm Monty Alexander. I want to say greetings to the radio show and all the fans that listen to this Sea Jazz.
1: Comença Sea Jazz.
2: Amb la participació de Xavi Plaza, Lluís Marcet i Pere Pons.
1: Col·laboració especial de
3: Jordi Paulí, professor i director de la Vilanova Big Band. Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: L'actualitat jazzística del Garraf, als Sitges, de Ràdio Sitges.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. Avui us porto una doble recomanació, per una banda una novetat discogràfica i per l'altra l'anunci de la Jam Session del Club de lloc cada dijous a Sitges. Dijous 24 obrirem la jam un servidor al saxo, Adrià Pinto al contrabaix, Guillem Arnedo a la bateria i Òscar Ferret al piano. Cada dijous de 10 a 12 al Club de Sitges, no hi falteu. També us vull recomanar un nou single del proper disc del saxofonista Joshua Redman, homenatjant el gran Sonny Rollins, i que sortirà publicat aquest mes d'octubre. Joshua Redman al saxo tenor, Peter Bernstein a la guitarra, Marcus Gilmore a la bateria i Christian McBride al contrabaix. Escoltarem el tema Grand Street, composició del Sonny Rollins. Espero que gaudiu doncs d'aquest Grand Street i recordeu, ens veiem al club cada dijous de 10 a 12. Tingueu molt bona setmana i, si podeu, tot gaudint de les festes de Santa Tecla i de la Mercè.

Bass, Jim Hewitt. Drums, Colin Bailey.

0: l'actualitat jazzística del Garraf, Altibaix Penedès, els Sitges, de Ràdio Sitges.
1: Hola, amics i amigues, sóc Jordi Paulí, músic, professor de música al Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú. Fa molts anys a Vilanova teníem una big band que havia portat un professor que es deia Miquel Bagó, que es va jubilar. Aquesta big band va desaparèixer i al cap d'uns quants anys vaig prendre la iniciativa de tornar a crear la big band, al principi amb 3 o 4 professors i poquets alumnes, però així va començar aquesta iniciativa que després es va dir Vilanova Big Band, que és la big band del Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. És una formació del grau professional on hi ha nois, noies, joves, hi ha de diferents edats. Conformem aquest grup humà i musical que és la Vilanova Big Band. Ara ja té 20 anys de vida. Els últims 5-6 anys m'està acompanyant en la direcció en Jordi Mestres, que és un dels grans músics de l'escena del jazz de la zona del Garraf. Aquesta formació bàsicament està dirigida a tots aquells nois, noies, alumnes del conservatori, però també és oberta a gent de la ciutat o de la comarca que vulgui interpretar música per Big Band. Vam gravar un disc pel 15è aniversari, ara hem començat el curs. Normalment sempre fem unes 5-6 actuacions l'any perquè tots aquests nois i noies que tenim en la Big Band, per formar part del conservatori, molts d'ells també formen part de la banda sinfònica de l'escola o de l'orquestra sinfònica o de la cobla del conservatori. El que volem és que acabin aquest grau professional doncs coneixent una mica les formacions en les que es poden trobar ells després com a professionals en la vida real. Fem normalment un concert a l'auditori, Eduard Toldrà, cada any, en el qual convidem a un artista, a un cantant o a una cantant. Això ho estem fent des de fa 3 o 4 edicions. La idea és que tot això reverteixi a la ciutat de Vilanova i també a la comarca, perquè també hem fet bolos al Ger de Sant Pere de Ribes, a Sitges, i hem participat en trobades de big bands que s'han fet al Vendrell, a Vilafranca, a Vilanova aquest any passat, que vam celebrar els 50 anys del conservatori. És una formació molt interessant i us convidem a que la seguiu a les xarxes. Podeu buscar Vilanova Big Band a Instagram i ens podeu seguir, podeu veure quan fem algun concert on ho pengem. I moltes gràcies i seguim lluitant pel jazz i per la música de casa nostra.

0: Els millors especialistes en jazz els tenim al Sid Jazz.
1: Molt bones, amigues i amics del Sid Jazz. Una novetat més preparada per tots vosaltres. Pere Pons, qui us parla, i en aquest cas a través d'un d'aquests col·lectius irreductibles del jazz als Països Catalans. Ser de jazz. Des del País Valencià acaba d'editar un nou treball discogràfic d'un joveníssim Carles Pérez, bateria i líder del seu sextet. Amb la trompeta de Víctor Carrascosa, el saxo de Xavi Maldonado el trombó de Paco Soler el piano de Tom Amat i el contrabaix de Xavi Castillo. Flamant sextet de joves valors de l'escena del casa nostra. El disc es diu Escarpeta, com en italià, com a sucar i pa. I realment hi ha per sucar i pa en aquest treball discogràfic d'aquests joves valors de la nostra escena del jazz.

0: Jazz Kilòmetre Zero, el Sitges de Ràdio Sitges.
1: És l'hora del jazz, l'hora del jazz.
2: Hola, sóc en Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i vull enviar una forta abraçada als oients i a les oients de Ràdio Sitges, com també explicar-los molt ràpidament en què consisteix aquest festival L'Hora del Jazz, el festival que impulsem des de ja fa 36 anys des de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Impulsem aquest festival amb l'objectiu de mantenir viva l'escena de jazz i de música moderna que tenim a casa nostra, una escena on hi participen i protagonitzen alguns dels millors músics de jazz d'Europa, i per tant és molt, molt, molt important que es facin esforços i hi hagin iniciatives que tinguin com a objectiu visibilitzar i reivindicar aquest art i aquesta música que tan feliços ens fa i que tan bé es fa aquí a Catalunya. Aquest festival va néixer fa 36 anys a la plaça de la Vila de Gràcia, a Barcelona, on hi haurà dos concerts aquest 27 de setembre. A les 6 hi haurà Christopher Pérez Quartet, i a les 7 hi haurà Eva Verde i Daniel Arso, que és Alice Prozek. Són dos concerts de dos quartets de jazz fantàstics, com també serà un quartet de jazz el que tocarà aquell mateix dia a les 8 i al Club Sunset de Girona hi haurà el concert de la Irene Reig Quartet, concert també espectacular. Són alguns només dels concerts que hi ha en la programació del festival, concerts que es fan a Barcelona com també arreu de Catalunya, i com per exemple també hi ha un concert a Sitges. Us convido a consultar la programació i moltes gràcies.
1: L'hora del jazz.
0: Estàs escoltant Sitges.
3: Hola, com va? Soc en Lluís Mercè. Avui us vull parlar d'un dels meus projectes, Atomic Funk, amb el que avui, dia 20, estem publicant el nostre primer disc, La dinàmica del litoral.
4: Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
3: Atomic Funk és una banda arrelada a la música soul, R&B i funk dels anys 70-80, amb un enfoc més aviat contemporani amb influències de pop i de jazz fusió, amb cançons que aborden temes introspectius i socials fonamentades en l'espontaneïtat i la interacció.

0: Avui, dia 20, surt aquest primer treball nostre, La dinàmica del litoral, que és un relat a través de la naturalesa humana i les seves connexions, partint de la nostra visió de l'amor, la seva magnitud i la seva reverberació a les nostres vides. La dinàmica del litoral explora aquests lligams entre persones i amb el nostre entorn. La qüestió mediambiental i la relació entre natura, comunitat i esperit són temes centrals. Tot dialogant amb les nostres arrels, tant personals com artístiques, la presència dels nostres referents humans i influències musicals és una peça imprescindible de la nostra visió.
1: Ens veiem per parlar i acabem un sopar. És com un flash.
0: Les nostres lletres pretenen integrar el català en la cosmovisió de les llengües musicals més enllà del nostre territori, alternant-se amb el castellà i l'anglès. Així, abordem alguns dels problemes de la societat contemporània com l'individualisme, l'apatia, la falta de factor humà. La diversitat és el nostre eix vertebrador. La singularitat de cada músic i les seves influències construeixen la nostra identitat artística.

0: esperem que el gaudiu moltíssim. Nosaltres hem gaudit molt fent-lo i ja ens direu si us ha agradat.
1: Has escoltat els Sitges?
2: Amb la participació de Xavi Plaza, Lluís Marcet i Pere Pons.
1: Col·laboració especial de
3: Jordi Paulí, professor i director de la Vilanova Big Band. Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.
1: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.